El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: boig, boig com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: La

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. I just love to say it.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Si vas massa a fondo, no sé pilotar. Ah!

0: Find me.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Yo voy a deixarme portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estat ràdio, prima més un santuari.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

festes i que el que costa sempre cansa. I mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. I he fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

لكم.

0: d'estiu. Escolta i cap.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Sí. Embolica't.
1: Sí. Implica't.
2: Sí. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: ho tenim clar. No passa res, si un dia ho diu més, si un dia ho diu només per plaer. No passa res.
1: Tinc un bitllet per tu, ens canta en Dan Peralbo i nosaltres que tenim aquest tiquet, aquesta entrada de cara a aquest nou programa d'avui divendres, els experts d'estiu, aquest nou format que tot el mes de juliol us desperta aquí a ICAT els matins, d'avui a 10 amb música i personatges com en Sergi Vives. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Seró.
1: Són les 8 i 2 minuts d'aquest divendres, és 10 de juliol i ens interessem pel temps que farà avui. La previsió és de la Gemma Puig.
3: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar.
4: Visca!
3: Entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
1: Gràcies.
2: Vinga, calor que no pari.
1: La calor que fluixa una mica, per tant, farà només molta calor al cap de setmana.
2: Estem igualment que fluixi, estem per damunt de les xifres habituals per l'època.
1: I la setmana vinent, que es tornen a disparar. Ara són les 8 i 3, i amb vosaltres, oients d'ICAT, avui parlem d'anar de viatge. Us heu d'imaginar una cosa que passarà més aviat que tard, que us heu d'imaginar que sou vosaltres els turistes, vosaltres sou viatgers, i la pregunta del dia és la següent. Com sou vosaltres quan viatgeu? Com gentrifiqueu? Camineu molt?
2: Sí.
1: Sou dels que no voleu fer turistades i acabeu al lloc on va tothom?
2: Evidentment.
1: Que no vol fer turistades i està massificat?
2: Sí.
1: Planifiqueu de forma prèvia?
2: També.
1: Improviseu sobre la mateixa marxa?
2: Sí, clar, alguna cosa.
1: Valoreu a posteriori?
2: Sí, s'intenta.
1: Doncs, a veure si sou com en Sergi, començo llegint els xats aquí el nostre grup d'oients, diu en Salva: a mi el que m'agrada quan viatjo és sentir-me un mes d'allà on vaig. Intentar imaginar-me com seria viure-hi. Camino, agafo també el transport públic, poder ser habitual al metro per veure per allà on passo.
2: Que bonic.
1: Tot i que els locals segurament van en metro, això dic
2: sí,
1: jo.
2: Sí, sí.
1: Diu: recordo grans patejades per Lisboa, anant a la majoria de miradors que rodegen la ciutat.
2: A veure, els locals no van als miradors.
1: No, però jo recordo que a Lisboa també vaig fer bastantes patejades, perquè com que fa bastant de... una ciutat bastant ondulada.
2: Sí.
1: No recordo ni massa metro o zero.
2: Un punt de cadena guapo.
1: Sí, sí, com una mica de penjim-penjam,
2: sí.
1: I poc tramvia i molt de caminar. I diu que anava a restaurants de barri amb poca gent. Això crec que a Lisboa t'ho troba sense voler. I diu el mateix també per a Brussel·les: vaig fer unes caminades que l'endemà em feien mal als peus. Però ara, confirma amb Sergi,
2: sí,
1: ara amb els nens tot això s'ha perdut com llàgrimes en la pluja.
2: Sí, és així, tal qual.
1: L'Ignasi diu: normalment viatgem on tenim amics, així fem una mica de vida com la gent d'allà. Si anem sols, anem voltant una mica, planificant els llocs on aniré, i també em deixo portar per la gent d'allà, preguntar als locals. No m'agrada massa trobar-me gent. Alguna vegada, fins i tot, al metro de París, hem sentit que hi havia catalans a prop i hem callat perquè no ens detectessin i no ens reconeguessin. I jo sóc químic, Ignasi.
2: Em va passar al Japó en un menjador, que vaig començar a sentir català aquí, català allà, i dic, mare de Déu.
1: És segur que et passa.
2: Sí, no, clar.
1: El Jordi diu: quan viatgem i coincidim amb altres catalans, també parem de parlar, perquè entre els catalans hi ha aquesta tendència provinciana de posar-se a donar la xapa entre persones que no es coneixen, quan escoltes catalans a fora del país, ja sigui al carrer, al transport públic, a botigues. La Carolina ens escriu ara mateix des de Cap Verd.
2: Home, un altre que se n'ha anat cap allà.
1: És el país de moda, i ha anat amb la seva insigne xicota Beatriz, i ja que teníem per aquí aquesta cançó de Cap Verd, que no la vam fer servir... Bé, la vam fer servir, Déu-n'hi-do, més del que ens pensàvem, no en sí, plan celebratiu, però
2: no.
1: Sentim la cançó de la Cessària. Ens envia la Carolina una foto impressionant de costa, amb uns espadats impressionants, i diu: ara ens espera una caminada de 6 hores fins a São Antão, aquí a Cabo Verde.
2: Em comentaven que no és car, anar a Cap Verd.
1: És un bon trajecte. De fet, la Carolina ens concreta que hem hagut d'agafar dos avions i un ferri per arribar a Cap Verd, però un cop aquí, doncs sí que sembla que pot ser un lloc agradable.
2: M'havien dit que era ruta fins a Manchester i allà es veu que hi ha vols directes des de Manchester, no sé per què, fins a Cap Verd.
1: Ah, sí, jo pensava que era Portugal.
2: No, no, es veu que has d'anar cap amunt per baixar cap avall.
1: Carolina i Beatriz, confirmeu-nos-ho i que esteu escoltant ICAT des de Cap Verd. En George ens diu una cosa que mai ens havia dit. Diu, soc team autocaravana. Així tots els viatges els organitzo, si més no, quin dia marxem, cap on anem, quin dia tornarem, i a partir d'aquí, com que té autocaravana, podem improvisar...
2: Home, poden improvisar perquè tenen autocaravana.
1: I on poden dormir si vas amb autocaravana?
2: En vulguin!
1: Sí. I així, depèn de les ganes que tenim de conduir, doncs anem, o el temps que faci, anem a una banda o a una altra.
2: Molt bé.
1: Diu, no tenim costum d'anar a llocs de pagar, per tant, anem a catedrals, castells, a museus, sí...
2: Bueno, museus s'han de pagar, alguns.
1: Sí, els altres no. I diu, caminem, fugim dels espanyols i normalment diem que som de Barcelona o Catalunya. Normalment, George, ja ens ho explicaràs, això. Sí. L'Anna, a Cap Umbella, el seu xat diu, bon dia, si parlem de viatjar, no d'anar de vacances, sóc de les que sí que em mola aixecar-me aviat i anar a dormir tard per aprofitar al màxim el dia.
2: Home, clar, és que si t'aixeques tard i vas a dormir aviat, vaya merda, també.
1: I diu, això sí, m'agrada perdre'm ho posa entre cometes per algun motiu, però sí. Em mola la paraula, diu, em mola perdre'm amb imprevistos i anar fent sobre la marxa. Només necessito saber on dormiré i que quan tinc gana no em vull estar 3 hores buscant el restaurant, que també posa entre cometes, aquest no té cap sentit, però a mi sí que em fa molta ràbia quan viatjo. Dic, anem, si no ho hem planificat, dinem allí.
2: Exacte.
1: No em moro de gana.
2: Menjam qualsevol cosa del carrer, tu, que això és xulo.
1: Les 8 i 8 minuts també tenim respostes en format àudio. Oients, com sou? Quan sou vosaltres els turistes?
4: Jo intento no ser turista, però tots acabem sent-lo d'alguna manera. Bueno, jo tinc algunes línies vermelles. No anar mai a un restaurant on la carta està en diferents idiomes. Mira, si no m'entero del que posa en l'idioma del país, m'ho faig traduir. Però és la manera de no acabar amb aquests menús turístics. Sí que acabo fent els museus de sempre i tot l'altre, però també el que camino és moltíssim, moltíssim. A vegades em pregunten, ja has sortit de marxa? Dic, però si ja l'he vuit del vespre, jo estic que no m'aguanto la meva ànima.
5: Experts, enguany havíem de fer un viatge amb la meva parella i vam decidir anar a Grècia, però per no gentrificar les illes vam fer un road trip pel Peloponès. Sí que vam començar a Atenes, zona de Acròpolis, zona turistificada màxim, però la resta del viatge va ser amb un ritme una mica més tranquil i amb zones en què realment no sembla que tinguin un volum de turistes tan gran. I el que vam intentar va ser aprendre una miqueta de grec, vaig fer una mica de grec a Duolingo, que no va servir de massa, però un cop allà sí que vam intentar aprendre algunes frases, algunes paraules, com que la fonètica és molt similar al català, de vegades pensàvem que érem grecs. No va ser fins al final del viatge que vaig aprendre a dir que no sé parlar grec. Den milas i linka. El viatge, com que volíem fer un road trip i visitar diferents coses durant 9 dies, sí que vaig preferir planificar-ho prèviament.
6: Redundància.
5: Però un cop allà sí que potser decidíem què fèiem cada dia. Tot l'agarismó, per a calor. Gràcies.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638 68 45 65.

0: Where is my husband? Es pregunta la Ray, que ens canta el seu hit, ara que són ja les 8 i 12 minuts al matí aquí en directe a ICAT. I ara el que m'agradaria és saber com sonava ahir el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum, segona jornada, doncs així sonaven els Pixies. Això que sentiu és un document de fa poques hores del Parc del Fòrum, del Festival Cruïlla, i com noteu, per la nitidesa i qualitat, això és sota taula, eh?
1: Sí, però igualment sona molt bé, eh?
0: No, és que això em referia, és un document sonor directament agafat de la taula de so, i em fa pensar, ostres, no molaria més sentir el document sonor extret amb un mòbil aixecat des de la mà d'un oient?
1: El tenim?
0: Sí, mira, la Mireia ens envia aquest moment del concert dels Pixies. Molt millor, eh?
1: Home, i tant.
0: La Mireia, que ens escriu al nostre grup de WhatsApp dels experts, diu que li van cantar Garbage, però sobretot els Pixies, aquest que sentiu. Ens diu un directe increïble, en canvi, Suet no... Diu, han punxat bastant.
1: Vaja.
0: El cantant no arribava als falsets i ara se'n penedeix de no haver anat a veure Sidoni en lloc de Suet. Bé, i les cançons, diu, no eren de les més conegudes, les de Suet. Mishima diu que també molt guai, però que feia molta calor i que es va emocionar molt amb el concert de Garbage. Voleu sentir com sonava?
1: A veure... Ha dit Barcelona! Ho ha dit en català.
0: Sí, sí, sí. La Mireia, que diu que es va trobar amb l'altre oient, Emmanuel, ahir al Festival Cruïlla. Ens encanta que feu quedades expertes i diu que Garbage la va emocionar molt. Diu, suposo que pels records, per la teletransportació, no?, que li deu portar èpoques d'encara més jove de la seva vida.
1: Pretèrites.
0: I diu que el que explicava la cantant, la Shirley Manson, m'ha emocionat molt i hi ha hagut un moment de llagrimeta. El nostre oient Mireia plorant ahir al Cruïlla. L'Olga diu, gran segona jornada del festival, no m'ha decebut el gran cartell que tenien, hem començat amb els Mishima sí, amb una tarda molt calorosa, diu, la veu avellotada d'en Caravent sempre és un regal. El Cruïlla està ple de gent, bon ambient, molts moderns. Jo pensava que era la jornada boomer, però bé.
1: Es veu que molts moderns.
0: Sí, bueno, el modern ja sona com molt antic, també, però vaja.
1: La gent boomer, sí, però de moderna.
0: Sí. Diu que s'ha trobat molts amics i que van començar a veure la Salosa, la Carpa Petita, gaudint de les veus i el bon rotllo que genera aquest duet. Els capgrossos de Rubí es van sumar a la festa, que diu, quin valor posar al dia la música tradicional catalana. Sergi, cal valor per posar al dia la música tradicional o només cal ser el que un mateix és?
1: Jo crec que s'ha de posar de forma desacomplexada. De fet, en el Vida, aquella mena de processó que va haver-hi ja incorporava molts elements de cultura popular i tradicional.
0: Sí, hi havia de la pròpia ciutat bastoners.
1: Exacte.
0: I tot, sí.
1: Doncs ara veig que aquí també, fantàstic, clar que sí, hem de barrejar la cultura popular amb la cultura moderneta.
0: També va anar després a veure Garbage, que diu que són molt potents, Pixies molta força, amb un so brutal, i diu que no es va voler perdre Amazoni, va anar a primera fila, l'Olga, i diu, toquen amb moltes ganes, es genera molt bon rotllo, m'ha fet recordar quan anàvem al Pop Art.
1: Atenció, si diuen toquen amb ganes i hi ha energia, això és el que se'ls diu als avis,
0: No, és que en Masoni, clar...
1: Tenen molta energia.
0: Tenen molta trajectòria, de fet.
1: Acaba
0: aquest comentari l'Olga dient, al final els de casa, els que coneixem més, són els que generen més comunió amb el públic, eh? Diu Masoni, Sidoni i Alosa, que tres formacions bastant diverses del nostre país, doncs de les que més va gaudir. Doncs entre els oients eufòrics, en aquesta jornada de dijous, ahir al Fòrum, al Cruïlla, hi havia també el nostre company, en Josep Martín, a qui ja podem saludar. Bon dia.
2: Bon dia, experts. Bon dia, oients d'ICAT. Què tal, com esteu? Nosaltres vivint intensament al Cruïlla aquests dies. Ja sabeu que ICAT ja està desplegat, fent moltes hores de ràdio. I aquest dijous va ser un dia espectacular aquí al Cruïlla. Què voleu que us digui? El Jordi Herrero era el director del Cruïlla, ens deia, és un dia una miqueta per boomers. I jo hi afegia, i és un dia també de guitarres. Déu-n'hi-do, guitarres potents, clàssics catalans com Standstill, Mishima, Masoni, noves formacions o menys conegudes com Perifèria, Hipnosi, també hi va haver el folk de l'Osa, però això va ser gairebé l'excepció, perquè la resta, guitarres i guitarres potents, amb el Sidoni, que van haver de passar el tràngol de coincidir amb el Suede en un altre escenari, per tant el públic es va haver de dividir, però jo crec que es van omplir els dos escenaris, perquè hi havia expectació per les dues bandes, també Garbage i Pixies, els van poder escoltar en directe. Pixies, doncs, vaja, tirant de clàssic, clàssics, bàsicament, dels seus quatre discos mítics i alguna referència al repertori més recent, amb una nova baixista incorporada des de fa relativament poc. Vaja, van fer les delícies dels assistents al Festival Cruïlla. I això continua, perquè avui, divendres, hi ha moltíssima més música al Cruïlla en directe, al Parc del Fòrum, i nosaltres també farem ràdio. A partir de les 7 oferirem el concert d'Alice, després recuperarem el de Sidoní, que es va fer aquest dijous, però nosaltres l'emetrem demà, serà a partir d'un quart de 9, i a partir de 9:45, el concert d'Oc Déu, una altra artista catalana a seguir, sens dubte. Demà també hi tornarem, aquí al Cruïlla, per oferir només un concert, però històric, el dels Pets. Per tant, encara queda molt Cruïlla, i encara queda molt Cruïlla també a ICAT.
0: Gràcies, Josep Martín, des del Parc del Fòrum. Recordeu el que ens ha comentat, Avui, música en directe, Alice, a partir de les 7 des del Cruïlla. A 9:15 recuperem el concert d'ahir del Sidoní i a 9:45 podreu sentir la Oc Déu. I demà dissabte seguim instal·lats al Parc del Fòrum. Podreu sentir el concert dels Pets a partir de 6:45 en directe des del Cruïlla. Els Pets celebrant els seus 40 anys d'història. I abans de matar el tema, veig que aquí el grup d'oients dels experts ha convertit aquest moment d'ahir del concert de Mishima. Gràcies per enviar-nos vídeos i fotos i àudios dels festivals, de tots els concerts on aneu. Acabo llegint la Magda, que diu, quina sort, la Magda era caseta ahir al seu poble del Matarranya, i diu, però quina sort poder sentir els Pixies en directe a ICAT. I acabem amb un àudio de l'Emmanuel, un oient habitual d'aquest programa, que ahir en ple Cruïlla ens enviava aquesta mena de crònica. A veure si enteneu què està dient.
1: A veure.
3: Mira, que s'ha d'anar a mi per anar a veure els Pixies, i aquí vas de tots. Hi ha com un DJ set amb una noia que està posant ahí una festa, un festival que mola massa. Així que ens hem parat aquí, ens perrem els Pixies, però la festa és gran, eh? Aquí, aquí mola massa.
4: Que m'has venut, que et passés tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

0: aquesta primera cita que us canten per despertar-vos ben fresquets. El seu tema, Sé molt bé. I mira, una altra qüestió, Sergi, de retòrica. En Josep, que ens escriu i diu: per què els mitjans últimament dieu tant el concepte nits tòrrides? S'ha de dir així? I afegeix: per mi, nit tòrrida era nit de passió, luxúria, amor i sexe, cada una en variable i en diferents proporcions segons l'ocasió. Clar, és que, Josep, has de saber que també el clima s'ha apropiat dels termes sexuals. Clar. I, a més, hi ha com una escala, no? Sí. Vull dir, nit tòrrida és una forquilla de graus concreta.
1: Exacte. Les nits que superen els 20 graus, nits tropicals. Les que superen els 25 són les tòrrides, les que superen els 30 són les roents.
0: Doncs, Josep, a partir d'ara pots fer seguir fent servir les metàfores i dir: hem tingut una nit molt roent, tu i jo. Quatre anuncis i parlem de més històries.
2: Escoltes i cat. Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
3: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
4: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
5: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
8: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
9: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: Les 8:23, l'exili republicà cap a Xile l'any 1939 arriba avui als cinemes amb la pel·lícula que sentiu de fons, titulada Winnipeg, el vaixell de l'esperança. És una pel·li d'animació per a públic familiar, però de memòria històrica, que explica la gesta humanitària del poeta Pablo Neruda per salvar a més de 2.000 persones, més de 2.000 republicans. Una pel·li avalada pel Festival d'Annecy, dels més importants del món a nivell d'animació, i que es basa en el còmic de Laura Martel, una pel·li que reconstrueix la fugida de Barcelona, el Calvari als camps francesos i la llarga travessia atlàntica cap a Valparaíso, a Xile. Podem sentir el seu director, en Beñat Beitia.
10: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan?

0: Vam parlar aquí als experts d'aquest jove bagenc d'origen marroquí, en Naïm, i dic d'origen marroquí perquè en les seves cançons fa referència, per no
1: totalment
0: dir, fa bastantes risses a les lletres d'aquestes cançons tradicionals catalanes, remixades amb ritmes urbans. Fins aquí ho hem vist en el passat, també amb força humor, potser no n'havíem vist tanta d'ironia en les lletres. Doncs aquest personatge que es va fer viral al TikTok amb aquestes cançons que cantava amb els amics dintre el cotxe, amb una base, ja està, ell davant i els amics darrere amb les caputxes, doncs avui divendres 5 d'aquestes cançons d'en Naïm SK, perquè ja té nom artístic,
1: Naïm SK,
0: deixen de viure exclusivament a les xarxes socials i passen a formar part de totes les plataformes digitals. Són així.

0: L'Afrobeat, Mambo i Dembow. Una de les més cançons preferides és Les bruixes ja no porten
1: ara, ara la sentirem.
0: Les bruixes ballen Dembow. Doncs són aquestes cançons que van més enllà de la versió de la tradició catalana. Hi ha personatges i situacions aparentment absurdes que amaguen un discurs sobre els estereotips, la convivència i la identitat, sempre des de l'humor i la sàtira i sempre culpant aquí el Mohamed.
1: Exacte.
0: És el pobre Mohamed que sempre té la culpa a totes les cançons.
1: Mira, llançament inclou el Dancehall o el Caragol, ja no trobo banya, que estem sentint, o en Mohamed han matat en Batufet.

Doncs ja ho veieu, ens trasllada un dels personatges més emblemàtics de l'imaginari català, en Pedufet, al terreny del mambo, per capgirar des de l'humor negre els tòpics associats als noms i als orígens. Més temes d'en Naïm S.K. En Joan Petit ja no balla.

0: a partir d'ara, ja no, quan faci servir l'expressió de Mahoma va a la muntanya o la muntanya va a Mahoma, m'és igual el sentit. Sempre diré que serà en patinet.
1: Totalment. Aquesta cançó que sentim compta amb la col·laboració amb en Kelly Isaia, vocalista dels Coers, guanyador de la Voz del 2020, que vesteix d'Afrobeat, un missatge clar contra els judicis precipitats, i recorda que el problema no és el nom, és la por disfressada. Més clàssics reversionats.

Això que s'anima és plou i fa sol, les bruixes ballen dembow, una nova reinterpretació del cançoner popular català convertida en una peça festiva, carregada d'humor, ritmes caribenys i, per acabar, una declaració d'intencions. La cançó són Joves Catalans.

0: És segurament la cançó que millor sintetitza aquest projecte amb l'Afrobeat com a fil conductor. Naïma Sakà deixa clar el missatge que travessen totes les seves cançons. La voluntat de ser jutjat pel que ets, no pels prejudicis que t'acompanyen. Amb aquesta cançó, Som Joves Catalans, arribarem a 2:15 i sentirem les notícies.
1: Les cançons de Naïma Sakà. Quan actuï, us ho direm que hi volem anar. De fet, segurament la Wiz a TikTok, com ha aparegut el Cabro Rock, cantant amb els Figaflaues, com ha aparegut el Canet Rock, cantant també en algun dels artistes, i ara ja volem veure ell com a protagonista.
0: Totalment.

0: Dos quarts de nou, moment d'actualitzar-nos. Dos quarts en punt, Sergi, què cal saber per avui, que és divendres, dia 10 de juliol?
1: Que 12 persones han mort en l'incendi forestal que va començar ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. I a la Xina, un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat de Xinjiang. De moment no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. A casa nostra ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs van causar 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatollah Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. I Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons, quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputaria en el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons.
0: Un minut, ara passa de 2:15, Sergi, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs el que ha regalat el president turc a tots els líders en acabar la cimera d'OTAN encara. Els hi ha regalat un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que Erdogan ha fet a tots els presidents en l'intent de promocionar la indústria armamentística turca. Que, jo crec que hagués estat millor unes sessions per implantar-te cabell, no?
0: He vist les fotos, sí, és com de pel·lícula, hosti, però bueno, la gràcia és que tots els pobres, ambaixadors i presidents, clar, hi havia un problema aquí logístic perquè havies de treure una arma del país.
1: Exacte.
0: A sobre te la lien.
1: Home, tu diràs. Pensa que, mira, l'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada.
0: Val.
1: Aquí, una mica com a bonic.
0: I aquí, ja hi ha qui diu, no, que les inutilitzin, les posin en un museu. Mira, que les llencin.
1: Que les fonguin.
0: El president del Canadà, que també va així com de jove i guai, diu, bueno, la portarem al Museu de la Guerra. I vaig pensar, tenim un Museu de la Guerra. Però, bueno, que millor això que no pas fer-la servir per disparar.
1: Totalment, sempre. Anem amb els esports?
0: Va, sí, parlàvem ara dels marroquins, amb el nostre estimat Naïm, d'origen marroquí, la seva música, que ens encanta, però sóc un fanàtic des del primer dia, però deixa'm dir una cosa, avui el sang d'orxata sou altres.
1: No? Sí, noi, perquè França va derrotar ahir el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. El rival dels francesos sortirà del partit d'avui que enfrontarà Bèlgica amb Espanya a les 9 del vespre a Los Angeles.
0: Digueu-nos si sou Tim Tintin o què sou.
1: I acabem amb el temps. Matí una mica menys càlid i assolellat, però amb més núvols al terç oest. A la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades, això sí, només al Pirineu. La calor intensa fluixarà una mica, però igualment tindrem moltes màximes per sobre dels 35 i les més altes rondaran els 40.
0: I ara anem a tot amb la Jazz Woman, la cantant valenciana al seu costat al terrassenc Lil Dami. Les 8 i 33. I aneu traient el mòbil, que ara de seguida juguem al miniquiz.

0: Escoltes i cal.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
4: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
6: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
7: Les 8:38, aquí el grup d'oients al WhatsApp, alguns seguidors ens fan remembers, com ara en Ferran. Sergi, te'n recordes que a l'última Eurocopa, ara m'està venint a la ment, diu en Ferran, a l'última Eurocopa la segona equipació de Bèlgica era així com Blau Cel i tal, que era cosplay de Tintín.
8: És veritat, sí.
7: Se la van arribar a posar.
8: Blau Cel, jo diria que sí, els pantalons diria que blancs pot ser, no, i els mitjons, no.
7: De ser marrons.
8: Pantalons marrons i mitjons blanques.
7: Com el Tintín. Exacte, que sí, guai. Sí. I l'Emmanuel, l'oient francesa, que diu que el seu poble està tocada a la frontera amb Bèlgica, així que si avui guanya Bèlgica també estaré contenta. Bé, cadascú pel motiu que
8: sigui. Cadascú a la seva.
7: Pot ser, Bèlgica pot ser Tintín, pot ser el Vicini Snogut.
8: Tintín li diuen Tantan, no, allà?
7: Sí, hi ha un oient que ho ha dit també, sí. Que allí li diuen, bueno, li diuen, el nom original es pronuncia Tantan.
8: Clar, clar. Vaja.
7: Bé, seguiu participant aquí.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
7: Que a banda d'explicar-nos les vostres faleres, aquí també podeu jugar al mini-quiz. Sergi, avui quina és la temàtica?
8: Doncs avui, com sentíem fa uns segons en la promo, ens preparem pel concert de demà dels Pets del Festival Cruïlla, que podrem sentir aquí a ICAT en directe.

0: A partir de 6:45 seguiu connectats amb nosaltres, que podreu sentir en directe el concert dels Pets, que segueixen cantant les 40, és a dir, segueixen amb la seva gira de celebració dels 40 anys d'història del grup. Demà al Cruïlla, el cap de setmana següent a Salou i Barberà de la Conca, el següent al Festival Tinglado de Vilanova, per seguir per poblacions com el 14 d'agost a Arbeca, coneguda per les seves olives, el 21 a Taradell, conegut per ser la fusió entre Terrassa i Sabadell, i a l'octubre concert a Àlgid, al Palau de la Música, a Barcelona, no sense abans passar per localitats com Brunyola, a la Selva, que és com li diuen els gironins del poble de Bunyola, a Mallorca, o també el Cuber, conegut pel seu pàrquing, tant que és on se celebrarà el concert. Però de quin municipi són els Pets? Bé, de Constantí, el tarragonès, com bé sabeu. Però, ai, aquí ve la pregunta. Què apareix a la bandera de Constantí que fa referència a l'emperador Constantí? A. Una corona de llorer per glòria dels emperadors romans. B. El mateix emperador, Constantí, sobre un cavall amb la corona de llorers al cap. C. Un minaret sobre una avellana, essent a més l'únic municipi català amb la representació d'una mesquita a la bandera per recordar la caiguda de Constantinoble davant les forces turques. O D. Una creu sobre una avellana per rememorar que Constantí va acabar amb la persecució dels cristians gràcies al mític edicte de l'any 311 després de Crist.
1: 638-68-45-65 638-68-45-65
2: Què apareix a la bandera de Constantí? A. Una corona de llorer. B. L'emperador Constantí sobre un cavall. C. Un minaret sobre una avellana. O D. Una creu cristiana sobre una avellana. Aneu responent mentre us triem una cançó de l'Aitana per pensar-vos-ho bé. Superestrella! I ara de seguida direm la resposta correcta i la persona guanyadora del Lot Cultural Expert que avui sortegem.

0: Els experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: A la paret, col·legos que fugen postardant vid.
2: Un minutet perquè sigui 3:15, perquè siguin 3:15, Sergi, teníem a pendents resoldre el miniquiz d'avui.
3: Exacte, us preguntàvem, arran d'aquest concert que us oferirem demà dels Pets al Cruïlla, què apareix a la bandera de Constantí, la localitat dels Pets, que fa referència a l'emperador Constantí. A, una corona de llorer, per glòria dels emperadors romans. B, el mateix emperador Constantí sobre un cavall, amb la corona de llorers. C, un minaret sobre una avellana. O D, una creu cristiana sobre una avellana. I la resposta correcta...
2: La A!
3: La A! Una corona de llorer.
2: Era la més senzilla, una corona de llorer, que fa referència als emperadors romans, i a més, d'aquí ve l'expressió de quan algú es queixa i somica dir-li a la lloreria.
3: Ah, ve d'aquí molt.
2: L'opció B, pels que hagueu dubtat, l'opció de l'emperador sobre un cavall, és l'escut de Constantí, no la bandera.
3: Doncs hem rebut 94 respostes, de les quals 84 han estat correctes. Per tant, generarem un número random de l'1 al 84, i el número que ens ha escollit el random.org és el 80, que correspon a la Nadine, acabada en 47, des d'un WhatsApp acabat en 47. Felicitats, Nadine!
2: Ara t'escrivim, Nadine, i et diem com fer-te arribar el lot cultural que avui has guanyat. I recordeu, demà dissabte, 6:45, aquí a ICAT en directe, als Pets, des del Cruïlla, i avui molta ràdio des del Parc del Fòrum, perquè des del Cruïlla, a partir de les 7, podreu sentir Alice, després Sidoní, i després Octeu. Concerts en directe des del Cruïlla, aquí a ICAT. I ara la música que us triem per despertar-vos, ara la 31 FAM, que són com de la família. Formació local, Vallesana.

0: Cat no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí de 8 a 10.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui tanquem la setmana de Worse Than Ever amb una cançó que m'ha arribat a partir d'aquesta altra. És el To Say de Gabri Ponte, que hem fet sonar un parell o tres d'ocasions aquesta temporada aquí als Experts, i sempre hi ha hagut comentaris dels oients assenyalant-nos altres temes d'aquest mateix cantant. Per exemple, un dels primers cops que va sonar, l'audiència ens va recordar que el Gabri era un dels Eiffel 65, per això van punxar Blue. I abans d'ahir, quan la vam tornar a fer sonar la cançó aquesta del To Say, un oient, la Montse Movo, ens va demanar que coléssim la cançó Jordi, del Gabri Ponte. I, com sempre, els vostres desitjos són ordres. Per tant, avui ja us diem que serà la cançó que sonarà al Worse Than Ever. Deixeu-me dir abans, però, que Jordi és el títol d'una famosa balada tradicional britànica que explica la història d'un jove condemnat a la forca per caçar cérvols al Parc del Rei, de la que en van fer una versió, per exemple, Joan Baez. One misty morning early. La versió més coneguda d'aquest tema a Itàlia va ser l'adaptació musical del cantautor Fabrizio De André, publicada l'any 1966.

0: I d'aquí, Montse, és d'on va sorgir la lletra d'aquesta cançó que ens proposaves, eh? La cançó que Gabri Ponte va fer en un format italodens l'any 2002, que ho va patar, això sí, arreu del país i arreu d'Europa. Aquesta és la Worst on Ever d'avui.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Venezia.

0: aquesta cançó que sentíem de Gabri Ponte, cançó que estan celebrant l'audiència, ens estan dient, oh, volum apujadíssim, aquesta cançó, recordem-ho, Jordi.
1: Doncs mira, precisament aquí el nostre grup de WhatsApp, ahir a mig matí vam tenir no celebracions, sinó al contrari, tristesa per la mort de Bonnie Tyler.
0: Cert. Pena que no hagi arribat a l'eclipsi, la Bonnie Tyler. Ah,
1: perquè podria haver cantat...
0: Home, Total Eclipse of the Heart, justament.
1: Doncs, segur que en les últimes hores, de fet, com us dic, ahir a mig matí, quan nosaltres ja havíem acabat el nostre directe, comentàveu la notícia al grup de WhatsApp, la mort de la cantant Bonnie Tyler als 75 anys, que la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, on vivia, i que seguia ingressada a la UCI i després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor, hospitalitzada, doncs ha mort. Bonnie Tyler es va popularitzar a finals dels 70 i a principis dels 80 amb aquesta veu particular, rogallosa, potent, i és autora d'èxits, com deia en Sergi, del Total Eclipse of the Heart, que sentim de fons, o també It's a Heartache. Nino, nino, nano. Doncs s'ha posat en contacte amb nosaltres la Laura, la presidenta del club de fans de Bonnie Tyler, del grup de WhatsApp dels experts, per fer-nos l'última adeu.
2: Superfan. Sí, soc, perquè té aquesta veu tan característica. És tan Bonnie, saps? És tan balada rockera. Sap greu no tornar a escoltar als 75 anys, tampoc era tan gran. I la veritat és que Bonnie ens ha donat molt material pels karaokes, sobretot pels que volem fer karaoke no tan a l'ús, no tan comercial. Tota la Eclipse of the Heart és una balada preciosa. No puc dir més. Després de uns pocs cafès potser podria dir alguna més. Aquí em veu d'acabar-me de llevar, em veu una mica Bonnie Tyler. Vinga, bon dia.

0: Ara, després de sentir aquesta baguarda de la Bonnie Tyler, està fins i tot greu haver posat Jordi abans d'aquesta, però escolta, a la varietat està el gust, no?
1: És un dels noms del dia o de les últimes hores en la informació cultural, la mort de Bonnie Tyler, la cantant galesa, als 75 anys. La vida segueix i segueix el nostre programa també al mes de juliol. Ara ens acostem a les 9 del matí i, com fem cada dia, a aquesta hora volem recuperar les millors cançons IA de tota la temporada, les cançons que us escriuen les persones amb cervellet del programa i que musiquem amb intel·ligència artificial. Avui recuperem una cançó dedicada a aquelles persones que quan es posen al volant d'un cotxe canvien de cop i volta i canvien a pitjor la seva personalitat.

0: que ja són les 9.
1: Activem-nos. Que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Seró. Aigat.

0: Aquesta és la cançó de l'estiu d'Icat. Enguany, l'artista és en Soc un Bohemio, que us regala aquesta cançó un dia qualsevol d'agost. La cançó de l'estiu d'Icat 2026. Ara són les 9 i 2 d'aquest divendres. Avui és 10 de juliol. Seguim amb el programa Els Experts d'Estiu, aquest format que durant tot el juliol us desperta cada dia fins les 10, també aquí amb en Sergi Vives.
1: Molt bon dia!
0: I amb els oients que ens fan companyonieta aquí al grup de WhatsApp.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: I com cada dia teniu aquí penjada al nostre grup de WhatsApp l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres trieu la que farem servir per acomiadar-nos avui. Com sempre, podeu votar les 4 idees musicals que us llança en Sergi inspirat en...
2: La Famèrdida!
1: Un 10 de juliol de l'any 1954 naixia Neil Tennant, cantant principal dels Pet Shop Boys.

Els Pet Shop Boys, formats per Tennant i Chris Lowe, representen el duet més exitós de la història de la música del Regne Unit. Aquest grup, format a Londres l'any 81, ha venut més de 100 milions de discos arreu del món amb un estil musical centrat principalment en el synth-pop, el pop electrònic, el dance i el house. Avui no cal dir que us proposarem 4 hits d'aquest duet britànic, començant pel que va significar el primer número 1 del grup, aquesta cançó que sentim, West End Girls, publicada l'any 1983 i que ens parlava de la vida urbana londinenca basada en un poema de T.S. Eliot. El segon número 1 dels Pet Shop Boys va ser el següent.

0: Això que sentim és It's a Sin, una cançó plena de referència als pecats capitals inspirada en les vivències de Neil Tennant durant la seva infantesa i adolescència, que va significar el primer gran èxit mundial dels Pet Shop Boys, l'any 87. Aquell mateix any, els britànics ens sorprenien amb una versió d'un tema del rei del rock.
1: Mira, diu en Salva, emocionat, diu el primer casset de la meva vida, és a dir, que el primer disc de la seva vida va ser un casset, amb 12 anys, i va ser l'Actuali, dels Pet Shop Boys.
0: A veure, cal dir que té mèrit versionar una cançó d'Elvis Presley i que et surti bé, tant o millor que l'original. És el que va passar amb aquest Always On My Mind, que els Pet Shop Boys van allunyar moltíssim del so original del cantant americà, fins al punt de ser considerada una de les cançons de l'any i una de les millors versions fetes mai d'aquest tema. I acabarem amb una altra versió, en aquest cas d'un tema dels Village People.
1: La Josefina, encara més emocionada, diu, ras i curt, Pet Shop Boys, el grup de la meva vida. No hi ha espai ni temps aquí per explicar-vos-ho, però sí que ens diu que els va descobrir de molt joveneta, diu, amb el videoclip de Heart, i des de llavors m'han acompanyat amb tots els seus discos. M'agrada tot, les versions, com les que ens punxa ara en Sergi, les col·laboracions, destaca el preciós disc Results amb Liza Minnelli i el segell inconfusible després de tants i tants anys. Els Pet Shop Boys són els millors.
0: Doncs mira, aquesta que sentim, Go West, la van publicar l'any 93, va tenir molt més èxit que la versió que van fer els originals, els Village People, als finals dels 70. Alguns han volgut veure el significat d'aquesta cançó Go West, un suport explícit al sentiment pro-occidental en el món comunista europeu que s'anava desfent. Quatre cançons dels Pet Shop Boys. Quina voteu per tancar el programa d'avui? West End Girls, It's a Sin, Always On My Mind o Go West?
1: Entreu aquí al nostre grup de WhatsApp i voteu. Per ara va guanyant It's a Sin i una mica darrere bastant empatades totes, eh? Always On My Mind, On My Mind, la segona, la tercera Go West i l'última West End Girls, però totes amb possibilitats de ser la guanyadora de la cançó de les 10. La que aconsegueixi més vots entre vosaltres sonarà quan us diguem adeu i fins demà. Per ara són encara les 9 i 6. Us despertem de bon matí aquest divendres, que és 10 de juliol, ara amb la música de Nil Moliner, que se'n recorda perfectament.

0: Recuerdo de ti ens canta en Nil Moliner, que us desperta ara que són quasi ja les 9 i 10 minuts al matí. S'incorpora a l'antena Digat en Frank Lluís. Bon dia.
1: Bon dia, estimats experts del meu corazón.
2: Si noteu que en Frank avui està més feliç del que ja és normal, és perquè plega avui. El tio se'n va de vacances demà, eh?
1: A partir de demà ni m'hi acordaré de vosotros ni de nada.
0: Oients, enyorareu l'èmfasi i l'eufòria d'en Frank? Penseu que acabem de començar la primera setmana d'experts d'estiu i només en una setmana de Frank Lluís, eh? Digueu-nos-ho aquí al grup de WhatsApp. I Frank, ara per atenció, perquè parlem de teatre i aquesta obra interessa, jo crec que a tothom, però especialment a docents i a pares amb fillis amb edat d'ésser escolaritzades, que crec que són les teves també.
1: Doncs sóc una d'aquestes persones.
0: Escolta com sona això.
3: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
4: Jo no m'aguro res. Som un equip, no?
3: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
5: Al meu fill no se li dona bé estudiar, però no hi ha ningú millor que ell amb el futbol.
0: La sala Villarroel ha estrenat l'obra titulada Primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i la desigualtat als centres educatius. En el marc del Festival Grec el teniu en cartell fins al dia 2 d'agost i ha anat a veure'l la nostra companya, la Marta Vives.
6: La primera llei de Newton, o el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Daphnis Baldus.
7: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: El muntatge que ha escrit Edu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saúl.
8: I l'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en l'altre constantment.
6: I ho fa transpirar en veritat amb un equilibri perfecte entre comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. Sis actors magnífics sobre escena que representen el sistema educatiu justament en el moment que aquest està a debat.
0: Gràcies, Marta Vives. I mira, el grup de WhatsApp ens diu la Mireia que just aquesta tarda va veure aquesta obra.
1: Home!
0: La primera llei de Newton.
1: I ens explicarà el dilluns què tal.
0: I ens faràs una crítica, sí, teatral, i dilluns l'escoltem. Ara el que ens ocupa és el tema del dia. Molts de vosaltres ens expliqueu com us compartiu en viatjar. Frank, la majoria d'oients diuen no fem turistades. Anem a restaurants bons, no el que fa tothom. Ens deixem perdre sense planificar gaire les coses, tot i que una mica sí. I el que té autocaravana diu que ell doncs, és una, diguéssim, una persona diferent perquè ell té altres possibilitats, dormir on vol i haver de planificar al mínim. Frank, tu has arribat a alguna conclusió?
1: Doncs sí, que m'encanta com ens creiem tan especials quan viatgem i sempre pensem que ho fem millor que la resta.
0: Ah, i tothom, tots els oients, tots, abans de fer un viatge, tots aprenen la llengua mínim nivell B2. Sí. Abans d'arribar al país de destinació.
1: I que sigui per interactuar, saludar, donar les gràcies, que és molt important. Clar. Mira, noi, són coses d'aquestes que al final és divertit i és l'experiència.
2: La pregunta, què has fet avui per acabar, per marxar?
1: Mira, avui us he preparat... Bé, jo no us he preparat. Ho he de confessar, ho he de reconèixer. És l'últim dia de curs, llavors tu saps que l'últim dia de curs no vens a treballar, no vens a avançar matèria.
0: Es poden fer dibuixos avui?
2: Tens el cap més fora que dins, no?
1: Totalment. Sí. Jo he de reconèixer que avui aquest espai... arriba patrocinat pel xat GPT.
2: No, Fran.
1: Li he demanat top 5 de coses que ens agraden als catalans i a les catalanes.
2: Ai,
1: llavors,
2: sí,
1: com que tenim un grup de WhatsApp molt intens, podeu dir-hi la vostra, canals habituals, i esteu d'acord, no? Diu el xat GPT, moment 1, el que més ens agrada a la gent de Catalunya és el que vindria a ser el halà. Del mercat.

0: vagis, contempla el teu...
1: Diu el ChatGPT, a.k.a. ChatGPT, que en el top 1 català hi ha, i això és literal, la gastronomia i els productes locals. S'està parlant d'escudella, cuca de recapte, botifarra, crema catalana, fuet i formatges de tot tipus. També podríem incloure en aquest epígraf, segons la literalitat del ChatGPT, el gaudí. Atenció, Roger, això t'agradarà. De mercats locals, diu el chat, com la Boqueria a Barcelona o el Mercat Central a Tarragona.
2: Un dubte, els catalans només viatgen a Catalunya? O?
1: Això és el que diu el ChatGPT. De fet, és la gran conclusió que n'extraureu d'aquest espai.
3: Tot Catalunya va a la Boqueria i al Mercat Central de Tarragona. És així, hi ha tant de gent al Mercat Central.
2: Hi ha peix a Tarragona.
3: Ah, fixa't.
1: I només mengem fuet i formatges de tot tipus, per això som una de les societats més obeses i amb més sobrepès de la humanitat.
3: I parlem-ne, l'escudella a l'estiu, vam quedar clar l'altre dia que, a veure, això, la sopa a l'estiu potser la podem aparcar una mica, no? Tu ets el que pren sopa...
1: 100%, jo cada juliol i cada agost escudella, clar que sí.
3: Dius de veritat?
1: Evidentment.
3: Sí, noi.
1: Revisa el teu DNI, eh?
3: No, ho faré.
1: A veure si posarà aquests d'Espanya i que no és català.
3: Potser sí que ho posa.
1: Moment 2. Arriba la festa major i la ressaca que s'ensuma és de por.

0: Diu a Can Xatgepeto que la segona cosa que més ens mola als catalans i a les catalanes és, atenció, la festa i les tradicions populars. Parla de castells, correfocs, sardanes, fires i festes majors...
1: A veure si tindrà raó el ChatGPT i sap coses de veritat.
0: I fins i tot afina més en la resposta amb celebracions com quina? La Diada de Sant Jordi, la Castanyada o la Mercè.
2: Oh, Mercè, guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix.
1: A veure, m'estàs dient que el ChatGPT sap que el dia de Sant Jordi és el millor dia de l'any, cosa que no ha dit ningú mai?
0: És que sap més coses...
1: Sap coses, eh?
0: ...de les que ens pensem.
1: I la castanyada, afina amb la castanyada i no diu res de...
0: Una altra vegada, tota Catalunya, a la Boqueria i a la Mercè.
1: Una mica Barcelona centrista, eh?
0: És el que té. Vinga, avancem al moment 3, o com a mi m'agrada dir-ne, Sergi, Roger, tu i jo no ens hem banyat mai al mar.

0: En el top 3 hi tenim el mar i la platja. Diria que la meva versió de ChatGPT és de casa bona perquè diu que la tercera cosa que ens agrada més a les catalanes i als catalans és, obro cometes,
1: a veure,
0: passar uns dies a la Costa Brava, Costa Daurada o a les platges urbanes. Clarament to de degradat en el ChatGPT. És a dir, perquè jo crec que ho tira així.
1: La platja de l'Ampolla o de la Ràpita, que si està molt bé i si menja
0: no,
1: molt bé...
0: No, no existeixen. Diu, no. Costa Brava... Sí. Si no, Costa Daurada,
1: sí.
0: I si ja no tens tants possibles, platges urbanes, o banya't al Besòs, directament.
1: Clar, o a Malgrat de Mar, és platja... Li diuen Costa de Barcelona, tot i que les tovalloles les intentem allargar amb la Costa Brava per incloure'ns. És molt trist, això, eh?
0: Jo he vist tovalloles,
1: sí,
0: i bosses de platja...
1: Que és Costa Brava fins on?
0: Costa Brava, Malgrat.
1: Sí, sí, però no. I ara alguns que arriben gairebé fins a Arenys, eh?
0: Sí, però nascut entre Blanes i Cadaqués.
1: Clar, no
0: entrem. Gerard Quintana fa anys que ens canta la resposta.
1: És així.
0: També afirma la tecnologia que les persones catalanitzades gaudim extremament amb els esports nàutics, com la vela, el paddle surf o el que vindria a ser el nedar.
1: Val, aquí som tres. Algú de vosaltres practica el paddle surf?
0: Mai de la vida.
2: Jo ho he fet una vegada.
1: Ah.
2: És difícil estar-se dreta. Jo, ho feia assegut. Només que hi hagi una mica d'onades, s'ha de ser molt experimentat en el surf per aguantar-te. Però bé, assegut i anant remant està divertit.
1: I la vela?
0: La vela tampoc mai.
1: No.
2: A mi és que de petit m'obligaven per no quedar-me a casa.
1: Mira, és ell.
0: És molt més català que nosaltres,
1: i,
0: en Roger.
1: I parla de Tarragona. Està parlant de tu tota l'estona.
2: El club nàutic de Tarragona.
1: Veu? Sí.
0: Maleït Roger. És com, vaja, la catalanor encarnada en una persona.
2: No m'agradava. Jo volia quedar-me a casa llegint o jugant a l'ordinador. Per això m'enviaven a apagar.
1: Amb el tema de nedar, tampoc és que hagi afinat allò... Bueno,
0: no.
1: És una cosa molt genèrica.
0: És el que diu el ChatGPT. Sí. Jo no he vingut aquí a corregir-lo.
1: No.
0: He vingut aquí a fer lluir la seva secció, la que ha preparat amb el seu esforç.
1: La seva saviesa.
0: De servidors treballant des de Hawaii. Moment 4. Si en Tomeu Penya tenia el dimoni dins seu, potser a tu t'ha posseït la Laia Vidal i ni ho sabies.

0: sintonia per il·lustrar la patxorra amb la que es mou la Laia Vidal aquests dies per la redacció d'ICAT. Puja-la, puja-la.
1: Però, redacció d'ICAT. Redacció d'ICAT o de casa seva, eh?
0: Ja va així perquè, atenció, en el top 4 del que diu el ChatGPT que més ens agrada fer a les catalanes i als catalans, la natura i el senderisme. I parla, la intel·ligència artificial, de Pirineus, sí? Montserrat, parcs naturals com el Montseny o Aigües Tortes, fer excursions, anar amb bici o simplement passejar a l'aire lliure. Catalunya és la Laia Vidal i la Laia Vidal és Catalunya.
1: Però això
0: ho sap tothom i és profecia, fins i tot el ChatGPT.
1: Sí, sí, sí, aquí jo ja m'allunyo més, però jo soc més de mar, però és veritat que Laia Vidal estaria totalment d'acord, amb aquest top 4.
0: Soc ja a punt, acaronant la conclusió final. Fixeu-vos de moment que el que ens ha dit el ChatGPT que més ens agrada fer a les catalanes i als catalans és la gastronomia i els productes locals, la festa i les tradicions populars, el mar i la platja i la natura i els senderismes.
1: I el moment 5?
0: El moment 5 i tenim... Em deixeu marxar de vacances ja per fi?
1: Sí, home, i tant.
0: Fades!

0: agafes, això no va enlloc.
1: Què hi tenim?
2: Doncs en el número 5 hi tenim la cultura i la llengua catalanes. De sobte érem francesos i no ho sabíem, ho dic per la cosa del xovinisme. És a dir, el que més ens agrada a les catalanes i als catalans, en el fons, gràcies a
1: la
2: mica,
1: nostra llengua i la nostra cultura.
2: Ser catalans! Si no m'entens en català, mon xerí, com serà? Atenció, perquè diu el ChatGPT que ens agraden la literatura, la música, el teatre i el cinema.

0: en català. Per tant, ICAT, la teva emissora preferida, perquè bàsicament és el que ens dediquem a tot això.
1: Som també líders, hauríem de ser líders només per ChatGPT.
0: També diu el ChatGPT que ens flipa aprendre i parlar català com a símbol... Com aquí chat ja no t'ho puc defensar tan bé, val? Perquè em diu, ens agrada aprendre i parlar català com a símbol d'identitat.
1: No, és així. A mi, amb 3 anys, la meva filla em va dir, papa, ensenya'm català perquè vull ser catalana.
0: Una llengua ens agermana.
1: Totalment, és així.
0: Doncs és el que jo us recomanaria, que aquests dies, si s'obre un període de vacances estival davant vostre, no us bellugueu, no us gasteu gaire pasta, no aneu a l'altra punta del món, perquè diu el ChatGPT que el que més ens agrada és ser catalans i és viure a Catalunya.
1: És per això que tu, a partir de demà, fas vacances a Catalunya, oi?
0: Ho estic estudiant, estic negociant encara, clar, és que potser ara m'hauria de reinventar.
1: Una mica sí.
0: Però hi ha una cosa planificada que ja no sé si es pot canviar aquestes alçades.
2: Puc fer el comentari cunyat?
0: Sempre.
2: Frank, que vas a algun lloc?
0: Sí!
1: On vas?
0: Mira, me'n vaig a un lloc on ahir tenien 22 graus. Només per això ja val la pena. 22, eh? És a dir, la meitat, eh? 22 graus.
2: És Noruega, oi?
0: És que la Bretanya.
2: Ah, la Bretanya francesa.
1: Fora, home, fora!
0: Què passa? Me'n vaig a buscar els boscos del rei Artús i la taula rodona.
1: Doncs no, anem als francesos, a veure què fan al Mundial.
2: Sí, però no és la mateixa Bretanya.
0: No és la mateixa Bretanya?
2: Quina passa, la francesa o l'anglesa?
0: La Bretanya francesa.
2: Ah, doncs no, allí no és.
0: Doncs allà hi ha boscos que els anuncien com del rei Artús, eh?
2: Vale. Ah, sí?
0: Sí. Jo compraré l'entrada, ja t'ho dic ara.
2: Però jo crec que hi ha una composició entre bretons i britànics, però bueno, vés i a veure què trobes.
0: I en tot cas, Sergi, no animaran a la selecció francesa perquè són bretons.
2: Vas a veure el tour? O sigui, l'excusa és aquesta?
0: A veure, pararem un dia a veure el tour.
2: Veus?
0: Ja l'hem vist a Catalunya.
1: No, que anava a dir. Ja no serà el mateix.
0: Ja que entrem al país veí, doncs traurem el caparró per allà.
1: Va, vés-te'n de vacances.
2: Bones vacances, ens veiem al setembre.
0: Oi, que bé, ja està, eh?
1: Ja està.
0: Adéu.
1: Vinga, vinga, estripa, estripa.
0: S'ha acabat.
1: Que el va parir.
0: Turis go home.
2: Al sexeni ens canten allò preciós de fixar-te amb els ulls de l'altre i a veure què significa. Els ulls que et mirin.

0: T'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Estem fent tot a Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: 5 minuts perquè siguin 2 quarts. Ara estàvem mirant-ho a la Viquipèdia perquè el Frank s'havia quedat amb els dubtes i per mi és més fiable que...

0: Bon dia, experts. No sé si us ha arribat, però diuen que torna el 2010. Atenció, 2010, el Madrid fitxa Mourinho.
1: Vengo un club que lo sé todo. Conozco la historia del Madrid.
0: I 2026...
2: Sí, por supuesto.
0: 2010, Shakira canta la cançó del Mundial. I el 2026... I encara n'hi ha més, 2010, el Papa visita Barcelona.
3: Viaje a Barcelona, donde tuve la alegría de dedicar...
0: 2026...
4: Barcelona és anomenada Cap i Casal de Catalunya.
0: I una última, 2010, hi ha un eclipsi solar, i 2026, ja ho sabeu. Però qui de moment no torna, o qui de moment no repeteix el que va passar el 2010, és el grup Costa 59. La banda de Lluís Costa i autor d'una de les cançons que més va sonar ICAT en el canvi de dècada. Un mar de confeti. Al capdavant, com dèiem, Lluís Costa, músic i productor de Sal, propietari dels estudis de gravació Sound Club. Avui recordem el seu projecte Costa 59 i aquell mar de confeti.

0: Escoltes els experts d'ICAT.
1: Dos quarts de deu, moment d'actualitzar-nos, com sempre, dos quarts en punt. Sergi Vives, què hem de saber per avui, que és divendres 10 de juliol?
2: Que almenys 11 persones han mort en l'incendi forestal que va començar ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos. Posteriorment, el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més, xifra que finalment s'ha corregit a la baixa. A la Xina, un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat de Xinjiang. De moment no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. A casa nostra, estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc, fins i tot, ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers

0: treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'aiatolà Ali Khamenei, enterrat a Mejdad 4 mesos i mig després de la seva mort a l'inici de la guerra. I acabem explicant-vos que avui hi ha manifestació dels pagesos de la vinya per exigir mesures compensatòries davant la crisi d'excedents al sector vitivinícola. Els viticultors de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès faran aquest matí una marxa de tractors sota el lema La vinya diu prou.
1: I què no t'esperava saber avui?
0: Que un inventor austríac ha creat una armadura per a ovelles que busca protegir-les dels atacs dels llops. Rudolf Skaubach, un granger de 75 anys, va dissenyar una armadura consistent en una xarxa de llum que envolta el cos de les ovelles i està reforçada amb espines de plàstic. L'equip de protecció pesa entre 2 i 3 quilos i té com a objectiu especial protegir l'àrea de la gola, que és l'objectiu més freqüent dels llops. Skaubach argumenta que quan els llops es trobin amb les espines evitaran atacar el mateix animal per segona vegada. Tot i això, el projecte sembla que no té el suport de la ramaderia. Moltes persones han declarat que aquest sistema és costós i poc pràctic.
1: I el titular d'esports?
0: Que ja tenim el primer semifinalista del Mundial de Futbol. França va derrotar ahir el Marroc per 2-0. Gols, per cert, d'Mbappé i Dembélé. El rival dels francesos sortirà del partit d'avui que enfrontarà Bèlgica a Espanya a les 9 del vespre a Los Angeles.
1: I ara són les 9:32 del matí. Volem saber quin temps farà avui.
0: Matí una mica menys càlid i assolellat, però amb núvols al terç oest. La calor intensa fluixarà una mica, però igualment tindrem moltes màximes per sobre dels 35 i les més altes rondaran els 40. Aquest descens transitori s'allargarà fins dissabte i aleshores tornaran aquestes temperatures molt, molt altes per l'època.
1: Hem llegit durant el matí d'avui molts comentaris vostres aquí al nostre grup de WhatsApp, que vau assistir al concert de Sidoni i celebreu com en són de propers formacions com a aquests catalans que, actuant a la vegada que el Suet, igualment, alguns han dit, oients, fins i tot han dit que van sonar millor, eh?
2: Caram!
1: Tenien potser el terreny més apamat a aquest trio que ens canten des del seu últim disc, la cançó C.

0: Escoltes ICAT.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
4: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
5: El Sona Nou d'estiu descobrim.
4: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
6: Bona tarda de nou, són les...
4: I Aina Ostrell.
7: M'estan pagant per fer això.
4: FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
8: Els experts d'estiu, amb Roger Saró.

0: En Bruno Mars us desperta amb el seu I Just Might aquí als matins de juliol dedicat als experts d'estiu, les 9:41, que no fallem a la cita a la cultura, a la música, per tant, tampoc al cinema. Avui, que és divendres, hi ha pel·lis noves.
1: Alfons Gorina.
0: Alfons Gorina, bon dia de nou.
2: Bon dia, què tal?
0: Avui una francesa, una alemanya i una japonesa. No sé si he de deduir que tot és bastant autoral o hi ha estrenes de tots.
2: Sí, no. Avui hem intentat ser una mica alternatius. Ja que estem en programació d'estiu, doncs escolta, la gent comercial a la platja i la gent d'autor al cinema, no?
3: Una pregunta abans de res. És un refugi climàtic? És a dir, els cinemes, per exemple, tenen més espectadors a l'estiu perquè la gent va buscant aire condicionat o tenen menys? Què dius?
2: No, en realitat, jo diria que l'estiu la cosa baixa una mica, les estrenes baixen, tenim moltes menys estrenes per setmana i algunes de canotes que les estan posant allà perquè no saben on més posar-les, saps, durant l'any, però vaja.
0: Igualment, al fons, avui ens n'ha trobat tres que sí que valen la pena. Comencem amb aquesta francesa, que és de la, deu ser la principal, l'estrena principal, perquè és de la que he sentit més a parlar aquests últims dies. Titulada La còpia perfecta.
2: Sí, i és, mira, gairebé et podria dir que un remake francès d'Atrápame si puedes. Recordes la pel·lícula del DiCaprio?
0: Sí, sí, amb Tom Hanks.
2: Amb Spielberg dirigint. Doncs és una altra història real, i en aquest cas d'un senyor, un immigrant polonès, que va anar a parar al París de la postguerra i es va dedicar a falsificar bitllets. Ell era inventor i va aconseguir fer uns bitllets tan absolutament perfectes que ja se'l coneixia com el Cézanne, no?, de la falsificació.
0: I fer bitllets de diners o de bitllets d'avió? De tot?
2: De diners, sí. Diners. No és tan semblant a Atrápame si puedes, perquè ja seria l'hòstia, no? Però la veritat és que la pel·lícula no només es centra en això, també té una part de la història d'amor que té ella amb la seva dona, que és molt maca, realment està a nivell de personatges molt ben construïda. El protagonista és el Reda Kateb, que és un actor de prestigi a Europa, i que ho fa molt bé. Però sí que s'assembla molt a Atrápame si puedes amb això, que és un... Hi ha aquest tema de la falsificació, però com tampoc és un delicte allò que dius està matant a gent, no sé què, ho vivim una mica...
3: Empatitzes molt amb ell, no?
2: Ho vivim una mica des de la comèdia, sí, des de que és un personatge entranyable, del policia que el persegueix, que és com el seu Moby Dick, no?, que es va passar 15 anys perseguint-lo, sí. Aquestes coses. I és interessant també per aquest context històric que ens situa, no?
0: Perquè ell és, no deixa de ser, és un refugiat de guerra, o sigui, està com fugint del comunisme, o és... O de...
2: És el típic senyor, sí, que a Polònia era com el típic inventor prestigiós, tal, i que a París va parar per als temes de la guerra i que allà, doncs, és un mindundi i diu, no, jo sóc algú valuós i tal. Què passa? Quin problema té? Que, com tot artista, perquè ell es considera un artista, és, ostres, estic fent art, li estic colant a tothom, però no puc demostrar-ho, saps? No puc dir que sóc jo. I és aquesta lluita permanent del seu ego, ho dic i m'emporto els mèrits. En fi, no us diré com acaba, però és molt interessant, realment.
3: Que bé.
0: Una còpia perfecta, aquesta pel·li francesa que avui arriba a sales. Ara anem a la pel·li alemanya.
4: Sonia hat mich heute geopfert. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
2: Sí, aquesta és, una pel·lícula que l'he agafat sobretot per la premissa. Es diu Mariel lo sabe todo, i el títol és gairebé literal, perquè bàsicament és una nena allò preadolescent que un dia en el col·le jugant amb una nena s'enfaden i l'altra nena li clava una bufetada. I com per art de màgia, no?, una mica...
0: Guanya un superpoder.
2: De realisme màgic, a partir d'aquell moment tindrà la capacitat de... esbrinar tot el que pensen els seus pares d'ella i sentir els seus pensaments. Llavors...
3: Però només els pares?
2: Només els pares. I llavors comença a esbrinar com són realment els seus pares.
0: Sergi, canvia molt quan tu dius una cosa a una filla teva que la que penses?
5: Absolutament tota l'estona.
2: I a més descobreix que no hi ha una relació tan sana. És la típica família alemana benestant, que sopem tots plegats a la nit i ens preguntem què tal el col·le, no sé què.
0: La xucrut.
2: Una casa maquíssima, etcètera. I comencen a sortir tots els secrets familiars, comença a trontollar tota l'estabilitat familiar, descobrim el cinisme dels pares, etc. I la nena llavors arriba a la conclusió aquella de la ignorància és la felicitat, no?, que deien a Matrix, i què passaria si pogués desfer aquest poder i tot això. Bé, és una comèdia negra amb molta sàtira social. Jo crec que podria tenir més mala llet, que podria haver explorat més coses a partir d'aquesta premissa que és tan bona, però com a mínim és una pel·lícula curiosa per veure.
0: Vas Marielle Weiss, és a dir, Marielle lo sabe todo, aquesta pel·li que va passar per la Berlinale, al seu país, aquesta cinta alemanya que avui arriba a sales. I ara anem directament a Japó.
1: Taxi 運転手が 乗せたのは... 人生の就活に向かうマダム.
0: Mira, aquesta sí que la vaig poder veure jo al fons, ja l'he vista,
2: al
0: Festival D.A., al Festival de Cinema d'Autor, que trobo que és un habitual, el senyor, el sensei Yoji Yamada, un dels cineastes japonesos més sensibles i que sempre tracta temes, òbviament són drames interpersonals, però el tema de la família, no? El tema del llegat, i aquí no és una excepció, en aquesta pel·li que és tota un viatge en taxi.
2: Sí, és d'un taxi en Tòquio i aquest senyor Yoji Yamada, que ja té nom com de director japonès clàssic, sí, que, com si fos, és un venerat, allò, ancià de 95 anys. Ja
0: té 95 anys?
2: Té 95 anys. I en el fons veus la pel·lícula i dius, ostres, és una cosa ja gairebé testamentària, perquè és un viatge en Tòquio, per Tòquio amb un taxi, com tu dius, d'una senyora que se'n va de la seva llar a una residència per acabar de passar els seus últims dies i diu, li demana al taxista, vull passejar per tota la Tòquio, que jo conegui gairebé sents, que és el director el que s'està regalant aquest homenatge, no? I a partir d'aquí, doncs, és un viatge pels records, els flashbacks...
0: Això, no penseu que és spoiler, perquè de seguida, al principi de la pel·li, sabem que aquesta senyora el que està fent és un viatge que serà l'últim, i de seguida deduïm que si li demana al taxista que faci voltes, que li faci trampes, és perquè una mica tu penses, és que no vol arribar, potser qui vol arribar ja a la llar d'avis, tot i que sigui el teu destí, encara que tinguis uns vestits així, unes bones maletes i uns bons recursos, però saps que no pots evitar-ho. És l'últim viatge, és aquest, el que fas amb aquest taxista.
2: Sí, llavors, bé, comencen el traspàs d'intimitats entre ells dos, que van establint una relació. No fem cap espòlio, sí que hi ha un gir final, per això, molt maco.
0: Que no em va agradar massa, però vaja...
2: Molt previsible.
0: Sí, molt previsible.
2: Molt previsible.
0: No que no sigui maco, és que era previsible. I els flashbacks tampoc són molt elegants, estan una mica incrustats, però bueno, està bé, perquè és la vida que va haver de passar aquesta senyora, que segurament té l'edat del director, 95, i va passar, vaja, la Segona Guerra Mundial, casada així, no a la força, però per la pressió social, amb un marit que no la tractava bé, que també hi ha venjança aquí contra el marit, hi ha una escena com de violència clara contra el maltractador.
2: Sí, bé, és una feel-good japonesa que també n'hi ha, i el Yoji Yamada n'ha fet moltes, no?, de la família en Tòquio i totes aquestes pel·lícules, però sí, l'havia de posar perquè la meva sensació és que serà l'última d'aquest... veteraníssim director japonès que ens ha omplert de joia amb el seu cinema i per tant val la pena doncs, dedicar-li una estona.
0: Sempre una bona opció triar Yoji Yamada. Avui arriba a sales la seva pel·lícula Un taxi en Tòquio. Gràcies a fons
2: a
0: i ja saps quina és la teva missió la setmana vinent. Venir a parlar-nos de la nova pel·li del Nolan, L'Odissea.
2: Allà estarem.
3: Va, dediquem el tema gairebé tota la setmana, eh? Per tant, escolta, estem
2: sí,
3: molt pendents del tema.
2: Cada dia hi ha un debat polític i
3: sí,
2: tot
3: més o menys.
2: Al voltant de l'Odissea.
0: Serà la setmana experta de l'Odissea.
3: Sí.
2: Perfecte.
0: Gràcies, Alfons.
2: Fins ara.
3: Bon cap de setmana.
0: I seguim amb els ritmes de Cora. Perduts, tu i jo, ara que falten només 10 minutets per les 10 del matí.
6: Llums suaus al mar tranquil,

0: música de Cora, seguim parlant de cinema, perquè a la Filmoteca de Catalunya, que la programació sempre val la pena, però també a les expos, no us les perdeu, exploren ara la mirada femenina en el cinema en aquesta nova expo titulada Feminismes Fílmics 1976-2026, en el marc del 50 aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. Una expo que revisa com en aquest mig segle el cinema fet per dones ha tractat temes com el treball, el barri, la família, l'educació, la política, entre tants altres. Ho explica la comissària de l'exposició, l'Alexandra Laudo.
1: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paraninf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
0: L'exposició la podeu anar a veure a la Filmoteca de Catalunya fins al dia 29 de novembre. I com sempre fem un recull dels millors àudios que ens heu enviat, tot de notetes de veu al llarg del matí. Avui que us hem preguntat com sou quan viatgeu, com sou realment quan els turistes sou vosaltres.
2: Jo sóc bastant, com ho diria, bastant contrari al turisme i intento fer gens el que fa el turisme. Matinant molt perquè a les 11 del matí quan ja fa calor poder estar tranquil·la llegint o anar a prendre alguna cosa. I sóc bastant hater de comprar coses a establiments que et criden. Quan coincideixo amb catalans em fa molta il·lusió, sempre dic que sóc catalana. Per sort, dic que ets de Barcelona, que ubica el món, que l'únic que diuen Barcelona, Espanya, no. Països catalans, i aquí ja no ho diem, imagina't fora, no? I sempre porto estelades en els meus viatges per regalar. Què us sembla, això?
3: Molt bé.
4: I almenys aprendre'm una dotzena de frases o de paraules amb l'idioma del país per respecte. No viatgem com venen aquí, venen els guiris en plan colonial. Anem de visita, els estrangers són nosaltres. No anem en Salakoff, no visitem les colònies, si us plau.
5: Tamacla, les vacances. Jo sóc molt urbanita i llavors sempre m'agrada visitar ciutats. Això sí que és veritat. Perquè a més hi ha tema de que a mi m'agrada més mar i el meu home muntanya, amb el que llavors és complicat. Però he de dir que, clar, els dos som arquitectes, amb el que sempre acabem visitant arquitectura i coses que realment a mi algunes m'arriben a emocionar. Els nens estan una mica cansats.
6: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
7: I ara sí que anem marxant i ho fem amb la cançó que ha guanyat avui la tria del tema amb el que marxem sempre. Avui, a més, de cap de setmana. Avui la cançó escollida ha estat aquesta It's a Sin. Us donàvem a triar quatre cançons dels Pet Shop Boys per celebrar l'aniversari del seu cantant, en Neil Tennant. Ha guanyat aquesta, un dels grans hits dels Pet Shop Boys.
0: Avui heu demostrat ser molt fans d'aquesta banda històrica i, de fet, la votació ha sigut bastant competida perquè totes quatre us molaven, això sí, ha guanyat It's a Sin. És un pecat. Aquí tornem dilluns a les 8 del matí. Sergi Vives, bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana, Roger Saró.
0: El control tècnic amb la Maribí Pérez, bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana.
0: Una abraçada. Adéu a tothom.
7: Adéu.
0: Que vagi bé el Cruïlla, ja ens direu.

Olivia Rodrigo, una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis. Aquí la tenia més viva que mai amb el Drop Dead. Què tal? Com esteu? Bon dia, bon divendres, Esticat. Aquí seguim ara amb el Ponxo d'Energia per encarar el cap de setmana amb Bruce Felder.

0: Cançons que ens fan volar la imaginació i de les que ens animen a no deixar mai de somiar. Amb el cap ple d'idees i il·lusions, aquí tenies el Somiatruites i un rajola.
1: És estiu. Escolta, Icar.
0: 10 del matí, 12 minuts. Aquí seguim pilotant aquest divendres d'estiu, divendres de bona música Icat, i compartint ara la cançó delicada de nom, però explosiva, les sensacions d'Almost Monday.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Aicat.
3: Ja t'ho tota la mai.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Aicat, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, Trapelles, benvingudes.
4: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, Aicat Party. FM, App i 3Cat.
6: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Escoltes i cas.
7: Swim. What if I love your skin? Swim.

Swim, BTS, el Big Bang Asiàtic fent grans sonades amb la gira mundial i l'energia laicat, alegre i combativa dels valencians sabent amb els zoos.

Aquí tenies la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, l'Eloi Jubert, sumant amb Amulet un altre cop de sort a la seva carrera. Va, que anem ara a recuperar una d'aquelles que ja és història, revivant des d'icat el fenomen Outkast, amb el seu hit mundial, el Hey Ya. One, two.

Les dolces Aicat dels Trau, una de les formacions amb més bon gust del pop a casa nostra. I aquesta que comença, fer-te notar que es costa el weekend, és la festa que porten Lídica i Dutxe.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Una de les noves veus al territori, Gigi Ros, en el seu moment més animat, en el seu millor moment amb aquesta pulsió. I aquí a Raikat, una altra proposta amb segell català, que és el bon grup que continua portant a les seves cançons, Excoers, Kelly Isaiah.

0: Escolta, Sicat.
1: Com vaig camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
3: Ja vull ser rei.
2: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

Doncs, a més del seu paper a la sèrie Eufòria, Dominic Fike, que continua en actiu i cantant cançons com aquesta Great Pretender. I l'última, abans de les 11, amb el hat-trick Lisa, Anita i Rema, marcant-se un dels himnes del Mundial 2025.

Adéu, sí que és el polen, amb aquesta invitació a compartir els sentiments i records especials. Una celebració a l'amor que la Kielven portarà per un munt d'escenaris aquest estiu. La cita més propera, el pròxim 18 de juliol, a la Festa Major d'Igualada.

0: surfejant emocions i també una onada més, compartint des d'ICAT el primer tastet del que està per venir, amb la nova música de Massalles.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Fidels, el seu esperit inquiet i creatiu, els tiets que tornen a marcar el ritme de la temporada estiuenca amb Era Això.

Escoltes i cas.

0: Petits Feredats.
1: Aquí teníem una altra bona edició musical de part de Txema Cruell, i amb un ritme que ens posa a punt, ens ambienta ja pel cap de setmana. Arriba la música que fa divendres, de Joe Valens i Bray.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.

Paula Jornet, marcant un canvi de pulsacions a tot el que ha fet fins ara amb el beat electrònic d'aquest Somebody to Everybody. I de tant en tant, que Icat també ens agrada recordar altres èpoques, mira, som així una mica nostàlgics, seguit porto ara l'empremta inesborrable de Scissor Sisters.

Déu-n'hi-do, eh? Quins sacsets, quina alegria porten Alok i Jennifer López, disposat aquest parell a arrasar les pistes de ball de tot el món aquest estiu amb l'Everything's Fine. Doncs la cosa, que continua molt i molt bé amb aquest missatge positiu i optimista dels terrassencs. All right. Get fun.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Una de les collabs més esperades pels fanàtics de la música urbana, Bizarrap, amb una nova sessió musical al costat del porto-riqueny Mike Towers, que per cert tindrem en concert a Barcelona el pròxim 24 de juliol dins del Xer Festival.
1: És estiu, escolta i canta.
0: Més històries als Minova ara, obrint camins.

Rosa García, intentant trobar el camí per seguir contagiant-nos amb el ritme de les seves cançons. I nosaltres, que anem buscant el camí per arribar a les 12 del migdia amb Mimi Webb.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
5: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
4: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3K.

Players. Aquí teníem les jugadores de primer nivell de Coily Rae, la rapera que continua fent-se gran gràcies a les seves col·laboracions amb artistes com Calvin Harris o David Guetta. Ben motivats, tanquem aquesta hora ICAT amb l'electrònica estimulant del duet de Barcelona, Balma.

Doncs aquesta que el títol no enganya i la cançó tampoc, eh? Els Partiveres amb Uf, quina calor. Una altra proposta ideal per aquests dies d'estiu en què el sol apreta de valent com el d'avui divendres. Així que anem buscant una mica d'ombra compartint la veu apadrinada per Beyoncé, Chloe Bailey.

Aquí teníem una altra dosi del celebrat rock de guitarres de Dan Perabo i el Comboi, desplegant avui divendres el nou goig de cançons en concert al recinte del Parc del Fòrum dins el Cruïlla. I anem saltant d'artista a artista. Aquí arriba René Rapp amb un altre afortunat encert, el Lucky.

fi del món, Vitaly Podjoli, trobant la llum fins i tot en els moments més difícils i nodrint-nos ara i cap del bon ritme, de les bones sensacions que ens arriben des de Noruega. Bausa.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Casa i el Sudan.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Escoltes ICAT.

Una Taylor Swift, feliçment casada amb Travis Kelce, tornant a les seves arrels country amb aquest tema de la pel·li Toy Story, I Knew It, I Knew You. Seguim amb sa fusta mallorquina i una d'emocions mediterrànies de Mulet. Mm.

0: Humans Immortals, amb aquesta gent que va fer història. La formació que es va donar a conèixer a través de la sèrie Anatomia de Grey i amb la que ens van ajudar a salvar vides. Els bons records i cap de Frey amb el How to Save a Life.
1: És estiu, escolta i canta.

Tenim set de cap de setmana, tenim set de ballar, de sortir a la pista de ball i ben lleixarets, perquè fa calor. Aquí estàvem afrontant plegats l'inici d'un nou cap de setmana amb la música estimulant de Gisits. I ara hi ha Willy Xou. Tot està bonic.

Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, App i 3CAT.

La grandesa i l'energia desbordant de Selena Gomez, demostrant que continua molt en forma, fins i tot a l'hora de cantar, del seu In the Dark, una altra brillant aportació que fan a l'escena musical del país, la Ludwig Band.

5 minuts i la una, aquí teníem des de Tossa de Mar aquest homenatge als estius a la Costa Brava. Cada onada. Amb els sons de Fruit, que s'ha marcat amb la seva primera cançó, Cora. Doncs, estiu i música, eh? El combinat perfecte. Arriba ell i ara... Eli...

Doncs ja dius, que són un drama i n'hi ha d'altres, esperem que molts, que siguin una festa. Aquesta cançó que ho té tot. Bé, més festa, que drama. Maria Jaume, obrint aquesta hora del divendres, celebren les seves arrels mallorquines.

Només sirve más, amb dues de les ments més inquietes i creatives del panorama llatí, la parella argentina Catriel i Paco Moroso, de les que omplirà d'humor i talent amb les seves cançons el concert que faran el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi. Cançó ara de gala de 21 botons amb Ray, l'esquina amb bons.

La Flashy, Flashy Scream, amb un dels moments màgics, que demà dissabte el grup portaran vius a la campada jove de Sant Sadurní d'Anoia, quan toquin aquesta batxata romàntica. Ben tendres i sentimentals, avancem amb Kishi. Aquesta balada es diu Seyi.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere, els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki, i l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. AICAT.
3: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Nou èxit per aquesta temporada de Calor i Platgeta d'Olio Rodrigo, fent Diana de ple altre cop amb el Drop Dead i amb una brisa suau que et farà volar lluny, molt lluny. Així sona amb Soc un bohemio, la cançó de l'estiu dedicat

De les millors coses que li va passar a l'escena catalana el 2018, el Club dels 27, cançó que ja té categoria d'himne i que seguim recordant aquí a ICAT amb especial estima, amb la música dels Nyandú. Mira, parlant de clàssics i de gran categoria, aquí que n'arriba un altre amb David Bowie.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Després de mesos centrada en la seva faceta com a actriu a la pel·li Wicked, Ariana Grande, que torna a la indústria musical i ho fa donant-ho tot i més pels sentiments des d'aquest I Made You Love Me. I tot i més, ho donem ara sentint l'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel, d'Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

situació els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Lavender, Cat Barnes, conquerint-nos de nou amb el seu elegant pop. Perfecte, eh? Per anar-hi-nant, anar fent via des d'aquest divendres.
1: És estiu. Escolta, Icat.
0: I a les Illes Britàniques, que seguim amb una de les revelacions absolutes de la temporada.

0: Hola, hola, com esteu oient? Sigueu benvinguts un dia més a la sintonia d'ICAT, avui que és dia 15 de gener, i avui a pausa parlem de l'emoció de veure un edifici, de la bellesa i la fantasia, però també de la practicitat i de l'humanitat. Què fa que una casa estigui viva? Què fa que quatre parets es converteixin en una llar i en quelcom funcional? Què fa que els edificis prenguin vida, que els seus fonaments també canviïn a causa de la intervenció humana? Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Has vist com m'he posat?
1: Quina intensitat, per favor.
0: Superintens. He llegit una frase que m'ha agradat molt, que és: un edifici buit es degrada més ràpid que un edifici habitat. I em sembla que això la nostra convidada hi estarà d'acord. Per tant, cap edifici buit, mai a la vida.
1: Mai.
0: I un programa ple de coses. Vinga.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dijous dediquem el programa a músics que són arquitectes i també els periodistes que parlen de l'arquitectura de les cançons. Som uns flipats. Benvinguts a pausa.

0: Estic molt content. Personalment, avui parlo en primera persona. Segur que tu també, Mariona.
1: Molt.
0: Però estic molt content perquè ha estat una travessia al desert, això, d'aconseguir que coincidíssim la Núria Moliner i un servidor a la ràdio, perquè feia massa temps que no passava això. Núria Moliner, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Que bé, molt contenta de ser aquí. A mi també em fa moltíssima il·lusió.
0: Hem trigat, eh?
1: Hem trigat massa.
0: Des de l'últim disc d'Intana, potser?
1: Ai, és que recordo amb tanta estima aquelles entrevistes, aquelles converses, parlant de música indie i amb tu, o sigui que molt bé, molt bé, tornaré a ser aquí.
0: Intana és un grup que us recomano moltíssim, hi ha tres discos publicats i espero que no sigui el tercer l'últim disc d'Intana, tot i que la moguda de la Núria Moliner ara mateix és una altra i la porta de cul, em consta, perquè, atenció, estem parlant amb una persona, Núria Moliner, que és arquitecta, que és músic i que alhora també és presentadora de televisió i ara mateix té dos programes al 3CAT, Entre quatre parets i Animals arquitectes. Núria, jo no sé si havia passat que vingués algú que estigués en dos saraus televisius alhora, aquí. Què ha passat aquí?
1: No sé, em sento tan agraïda, sincerament, i tan afortunada de tenir aquesta oportunitat d'explicar coses que m'apassionen, que ens emocionen a tot l'equip amb el qual ho fem, que són gent molt talentosa, meravellosa, amb la qual també tinc molta sort de treballar. És un somni, perquè costa tant trobar espais per la cultura, parlar de cultura allà on puguem, i la cultura arquitectònica potser sembla encara més una carpeteta més petita dins de la carpeta petita de la cultura, no?
0: Molt de nínxula, sembla.
1: Molt, però en realitat no, i això és el que m'ha reconfortat molt de fer aquests projectes i veure que han funcionat, perquè estan funcionant, no? Per tant, és molt reconfortant, perquè realment l'interès hi és, perquè tothom l'interessa, tothom vol saber com ens afecta el lloc on vivim, com són les ciutats, com és casa nostra, com podria ser, com pot ser el futur, fins a quin punt ens està condicionant la vida, sí, l'arquitectura que ens envolta sempre.
0: Mireu, jo havent vist els dos programes, tant Animals Arquitectes com Entre quatre parets, dir-vos que Animals Arquitectes és un programa d'arquitectura.
1: Efectivament.
0: Entre quatre parets és un programa que des de l'arquitectura se'n va cap a les humanitats, podríem dir.
1: És que gairebé cap a la psicologia.
0: També, són entrevistes guapíssimes, profunditat, veus perquè la gent doncs decora la casa d'aquella manera o perquè hi ha certa distribució i es parla d'art d'una manera més global. Però veient els dos programes pensava, home, Animals Arquitectes deu ser un programa una mica més a nínxol, com dèiem, i potser més complicat que arribi al telespectador. Doncs, bumba, sorpresa, no és així.
1: Sorpresa, exacte. Jo crec que ens hem sentit sempre molt recolzades per part de 3CAT i jo ara em sento 100% 3CAT i és una cosa molt bonica perquè crec que és un projecte compartit, però crec que al principi potser no s'ho esperaven, saps? Com que pensaven que seria molt de nínxol i vam sortir amb la primera temporada i de cop i volta, especialment a xarxes, els números eren molt alts, la gent estava fent molts comentaris al voltant dels projectes que compartíem, perquè al final és això, a tothom li interessa saber com podem millorar l'habitatge, què està passant amb el meló de l'habitatge, evidentment com podem crear edificis més sostenibles, qüestions de també de bellesa, de com la bellesa ens pot acompanyar i fer més feliços o què ha de tenir el lloc on vivim. Són tantes capes, no? I l'arquitectura està present sempre en tot el que ens envolta, que crec que sí, va ser una sorpresa molt bonica que ens ha dut a fer segona temporada i també, d'alguna manera, entre quatre parets.
2: Llavors, no li estàs insinuant que el tema del feng shui és real? Que la distribució d'una habitació pot afectar les nostres emocions i ens pot condicionar?
1: Jo crec que no és que pot, és que passa. O sigui, hi ha temes científics, per exemple, hi ha temes objectius, la il·luminació, la radiació solar, com d'agradable sigui un espai pel que fa al confort, pel que fa a la ventilació, això està demostrat que t'afecta la salut física però també la salut mental. I suposo que ho heu viscut, no? Jo he viscut molts anys en un pis enxubat en un barri dens on veia el pis del davant, la finestra del davant a 5 metres i amb poca radiació solar, amb poc sol, i jo després he tingut la sort d'anar a un altre pis de lloguer perquè m'he mudat 50.000 vegades on he tingut sol i on veig el cel. I automàticament jo crec que, aquí sí que ja parlo de coses més subjectives, més enllà del que és objectiu, jo he notat, o sigui, podria arribar a quantificar la felicitat que m'ha donat aquest pis o aquestes condicions d'habitatge.
0: Quantificar la felicitat.
1: Podria arribar a dir, sí. És que sí, és que sé que és notable.
0: Percentualment soc un 50% més feliç, no?
1: A veure, 50%, potser no tant, no. Però sí, és que ho he notat, és que soc més feliç. I a part, jo penso que l'espai físic es correspon amb l'espai mental, d'alguna manera. Si tu vols un espai agradable, bonic, que t'acompanya o que també és ampli o que et permet veure l'horitzó, veure el cel, automàticament tens més espai mental, també penses amb més llibertat, projectes més possibilitats de futur. Per tant, sí, ens afecta moltíssim.
2: També llavors diríem que tant és important el nostre habitatge com, per exemple, espais de treball on passem moltes hores.
1: Clar, en el meu cas sempre està tot barrejat, suposo que en el cas de moltíssima gent. Per tant, és que l'habitatge és més que el lloc on caure mort o anar a dormir al final del dia, no? Penso que també és important poder-hi bolcar qui ets, poder-t'hi projectar a llarg termini. Per tant, potser el que fa que un lloc sigui una llar que et cuidi o un lloc que et faci feliç quantificablement, també és un lloc que no et precaritzi o que no t'expulsi o on t'hi puguis projectar al llarg de molts anys.
0: Tu detectes que ens hi hem fixat una miqueta més des de l'auge del teletreball a causa de la pandèmia? És a dir, que hi ha gent que s'ha preocupat una miqueta més perquè allò estigui ben diàfan o ben obert i que, clar, si teletreballem, si hi ha molta gent que teletreballa, no pot ser. Jo m'imagino abans com tenia l'habitació de feina, i crec que la cuido més des de llavors. Tu has detectat això? Jo personalment sí, però no sé si la gent en general.
1: Sí, ha canviat per complet. Jo crec que ara sí, tothom ja... Sí, sí, home, sí. També és veritat que a vegades romantitzem el fet de barrejar els usos, no? De dir, ah, sí, l'habitatge ho és tot i està sobrecarregant de pressió l'habitatge, perquè potser també tenia la seva part positiva separar certes parcel·les, la productiva i la reproductiva.
0: Ah, sí.
1: És tot un debat, i és fins i tot una línia d'investigació en el món de l'arquitectura, com barregem i com eliminem aquestes barreres entre la feina i la vida personal, perquè també tenir una cambra pròpia separada, tancada i no un espai diàfan, o tenir un edifici per cada cosa, sí, sí, potser sí, també té la seva
0: perspectiva. Jo deia, diàfan dins de la mateixa habitació, eh?
1: Ah, dins de la mateixa habitació.
0: Sí, la mateixa habitació de treball, que jo recordo que era, abans, tenia una habitació que era armaris i a la vegada una mica de dipositar coses i a la vegada hi havia un ordinador. I ara intento que no, que es pugui treballar amb comoditat allà i més o menys amb mobilitat.
1: Clar, i el més important del que estàs dient, en realitat, és que l'espai on vius, l'habitatge, l'arquitectura, et permeti aquesta flexibilitat d'usos. És a dir, que potser ara penses, o potser ara necessites una certa cosa i potser d'aquí uns anys aquesta necessitat canvia.
0: Sí.
1: Està bé que ara aquesta habitació pugui ser un vestidor i que al cap d'uns mesos sigui una oficina.
0: Sí.
1: L'arquitectura ha de ser prou flexible i ha d'estar prou ben dissenyada en aquests termes perquè sigui l'arquitectura la que s'adapta a tu i no al revés.
0: Mm-hmm. Anem al tema que deia. He dit aquella frase que deia un edifici buit es degrada més que un edifici habitat i feies que sí amb el cap. Com canvia un edifici per la intervenció humana? O com el mantenim de manera, de vegades, inconscient, perquè evitant-lo, no?,
1: sí,
0: directament.
1: Sí, sí, però això és cert,
0: és així, eh?
1: És així, 100%.
0: És així, científicament, i suposo que també a nivell d'estat d'ànim, no?
1: Sí, però el que passa és que podríem entrar en una qüestió filosòfica o de la raó de ser de l'arquitectura, que és que si no té un ús i no té vida, no té sentit.
0: Clar.
1: No té propòsit i, per tant, què estem fent, no? Quin sentit té que hi hagi edificis que no tenen ús i que deixem que es perdin? Però és real, i això està demostradíssim, moltes vegades se'n parla, que quan deixes un equipament, per exemple, sense un programa, sense un ús, un edifici buit, automàticament envelleix i es deteriora a un nivell, a una velocitat que no seria en cas que tingués un ús. Perquè la vida és que l'omple d'aquestes petites coses que la cuiden. L'espai et cuida, però tu també el cuides, no?
2: Però ara també el desgastem. És a dir, un sofà, contra més el facis servir, més s'espatlla.
1: Sí, però no tant com si el deixessis allà de qualsevol manera. Això és fort, eh?
0: És fort,
2: i això és fort.
0: Sí, sí, sí. O si penso en les humitats, per exemple, no? Humitats que generem el dia a dia. Que si et fas un cafè, que si cuines, que si la rentadora, etcètera. Sobretot això afecta, no? I intervé.
1: Sí, i ventiles, si no ventiles, potser s'acumula la humitat i surten fongs o hi ha algun problema una mica més patològic. Tot es va complicant.
0: Escolta'm, ets arquitecta, Núria, però t'has dirigit cap a la divulgació. I això de ser arquitecte, diguéssim que ho has practicat més aviat poc, no?, d'exercir d'arquitecte. Què li passa a la teva vida d'arquitecte? Per què estàs barallada amb aquesta indústria, tu? De fet, t'hem etiquetat com a arquitecte no practicant.
1: Uau! Clar, el meu discurs és precisament que podem exercir qualsevol o practicar qualsevol disciplina de moltes maneres més enllà de les preconcebudes o de les etiquetes preestablertes, perquè en el món en què ens hem situat tots, en què ens trobem, jo crec que ja la formació és un punt de partida i tots ens busquem la vida i mesclem inquietuds també, no?, interessos. Però sí que és veritat que vaig entrar en crisi amb el sector de la construcció o amb la professió de l'arquitectura tal i com ens l'havien transmès, sobretot heredada, no?, per certes coses que venien de la bombolla immobiliària, de la promoció, la bombolla del 2008, no?, tot el que envoltava aquell conflicte, doncs, que tenia capes d'especulació, també capes de l'arquitectura de l'espectacle, dels arquitectes estrella que feien coses desvinculades de les necessitats reals de la gent, feien promocions, totes les promotores, edificis zero conscients a nivell mediambiental i social. Llavors jo em sentia com una mica en contradicció, tot i que em sembla superlícit intentar simplement guanyar-se la vida amb els projectes que et puguin entrar en el món de la pràctica de l'arquitectura convencional, però sí que és veritat que em va costar molt dedicar-m'hi sense entendre o afrontar aquesta contradicció.
0: Parlem del 2000. 2008, en aquest cas, que és quan esclata tot, però durant tota aquella època... Sí, jo et faig la pregunta, a veure què me'n dius. Aquells edificis, l'època del totxo, aquells edificis perduraran en el temps i en la memòria col·lectiva? De la mateixa manera que ens podem mirar un edifici de l'any 70 i diem, ostres, no?
1: És molt bonica aquesta pregunta, perquè jo a vegades penso, quan viatgem i anem a veure runes de civilitzacions o cultures passades, quines runes estem deixant? Ja no només quin present estem deixant, perquè el present ja et puc dir que no m'agrada, que no és qualitatiu, que no és funcional, que no és bonic, que té un impacte negatiu en l'entorn fins i tot, però és que en un futur quina runa, quin tipus de runes acumulades, capes sobre capes, estem deixant en aquesta terra, no? Per tant, sí, és un tema important, i jo crec que no ens en sentirem orgullosos, o que tampoc representaran un moment social i cultural que vulguem preservar.
0: Clar, és que això seria el bonic. Estem parlant de cultura avui. Estem parlant d'arquitectura, que l'arquitectura
1: és cultura.
0: Clar, l'arquitectura
1: és cultura, efectivament. Sí.
0: Llavors, efectivament, si d'aquí uns anys no ens hi sentim... més que còmodes, orgullosos de tot allò, no? I no ens diu res, no ens explica cap història aquell edifici, doncs tenim un problema.
1: Clar, a mi m'interessen molt més els edificis construïts a meitat segle XIX, principis del XX, per exemple, Eixample Barcelona, que deia molt de qui som, d'on veníem, que tenia sentit amb el nostre clima, que també posava al capdavant, doncs, l'artesania, també la tecnologia més pionera del moment, eh? Però... que era una cosa qualitativa i arrelada a la cultura, amb un valor cultural i funcional, que no pas potser unes construccions que estan absolutament descontextualitzades i que podrien ser igual a qualsevol punt del món.
0: I sobretot podríem dir que estan desarrelats de la gent, de nosaltres, de les persones, de les persones que necessitem quatre parets per dormir, ni que sigui per fer vida.
1: Sí, sap greu. En el moment en què l'habitatge s'ha convertit en un bé d'inversió i hem perdut aquest dret, doncs hem perdut moltes coses pel camí.
0: Què es perd? Vull dir, què hauria de ser, doncs, un edifici que ens parlés de tu a tu, o que ens regalés, doncs, una vida plena? Hi ha edificis que poden aconseguir això?
1: Clar, jo crec que hi ha dues coses que són essencials a l'arquitectura i també a qualsevol habitatge hi haurien de ser. Molt, molt resumit, que és la part funcional, que dins de l'arquitectura, doncs, ha d'haver una cosa que funcioni l'edifici. Quan dic que funcioni, ja no és només que s'aguanti d'empeus, sinó que sigui eficient.
0: Que s'aguanti i s'ha d'aguantar.
1: Però no sempre és el bàsic de la funcionalitat a nivell de confortabilitat tèrmica, per exemple, no? És a dir, un edifici ha de ser eficient, t'hi has de sentir a gust, t'ha de promoure que no consumeixis més energia de la necessària, ha d'aprofitar els sistemes passius, no? Que t'entri el sol, que et tapis quan no et convé a l'estiu, que ventili bé, etcètera, etcètera, no? Per tant, ha de ser funcional també en quant a eficiència energètica, a confortabilitat. I una altra part, que hauria de tenir tothom tant de bo i no només els que tenen més poder adquisitiu, perquè sembla una cosa banal o superficial i no ho és, jo crec que és la part més, fins i tot, de pell, de sensacions, gairebé artística de l'arquitectura, la bellesa de l'arquitectura, que sembla que sigui una cosa com opcional o de luxe, o que només alguns poden optar a tenir, però és que la bellesa ens fa feliços també, no? Viure en llocs harmoniosos i bonics ens fa... no només ens dona dignitat, sinó que ens dona felicitat. I jo crec que l'arquitectura no va només de dignitat.
0: Mira, en aquest sentit hauríeu d'anar a cercar el capítol d'Entre quatre parets amb el petit de Caleril, que això acaba de dir la Núria Moliner, la nostra convidada. En Joan també ho diu molt bé, perquè en Joan diu les coses molt ben dites.
1: Parla molt bé, el Joan.
0: I quina casa que té en Joan Pons, també, t'he de dir. Preciosa i felicitats.
1: És un capítol perfecte, no?, amb el Joan i aquesta casa. És com...
0: I tant. A més, és... Ah, no, no és aquella casa que està feta amb... sense... vull dir, amb pedra, directament amb el material. Quina és?
1: Com directament amb el material? Sí que és veritat que casa d'en Joan és interessant.
0: Sense ciments,
1: etcètera. Sí, és aquesta.
0: És aquesta. Joan,
1: Sí, sí, està fet en sec, que es diu, no? Que no utilitza aigua i, per tant, el muntatge és com una mica més prefabricat, no? Amb acer, amb fusta, que es munta in situ, diguéssim. Vale, vale. És xula.
0: No és pedra seca, eh? Que podria ser-ho.
1: Hi havia una part segurament de pedra amb argamassa antiga, perquè és una construcció antiga que han rehabilitat.
0: Va, fem una cosa. Per cert, què tal l'arquitectura? Tu has estat a Islàndia. Tens cara d'haver estat a Islàndia alguna vegada. Sí. Hi has estat, eh?
1: Sí.
0: Què tal l'arquitectura d'allà? Va sorprendre alguna cosa o no? Aniré posant una cançó, eh? Una cançó d'una tal Emiliana, Emiliana Torrini, que té un nom zero islandès, però és així. El paisatge em va agradar molt d'Islàndia, tu.
1: És espectacular, sí.
0: Doncs aquesta cançó la tria la Núria Moliner, la nostra convidada. Jo no la coneixia, Emiliana Torrini. És una, insisteixo, una senyora que sembla més aviat italiana pel nom, però és ben islandesa i aquesta es diu Jungle Drums.

0: No sembla, no, vull dir que si escolteu música islandesa, penseu en Sigur Rós, en la Björk fent les seves coses, però això és més nord-americà que una altra cosa, no, Núria?
1: Hi ha altres discos i altres temes que crec que et ressonarien molt més a la onda de Björk i de Sigur Rós.
0: He triat aquesta cançó.
1: Està perfecta, m'encanta, aquest és un hit. Vale. Però, per exemple, hi ha una que es diu Summer Breeze, que és preciosíssima i té la melangia i les textures que crec que et recordaria més aquests paisatges.
0: A mi m'encanta que vingui la Núria Moliner, que és arquitecta, però és músic, recordeu, cantant i compositora de les cançons de Intana, grup molt reivindicable, i m'encanta que vingui perquè sempre ens descobreix música nova. Escolta'm, saps què és el Pol Casellas?
1: Sí,
0: doncs,
1: i tant.
0: Doncs que es pronunciï Pol Casellas.
2: Hola, sóc en Pol Casellas, arquitecte i divulgador cultural sobre la història, arquitectura i urbanisme de Barcelona. El meu dia a dia és un no parar, per això és molt important per mi poder delimitar els horaris de cada tasca, però el meu moment de pausa comença a partir de mitja tarda, quan puc abaixar el ritme, anar a fer esport i després cuinar i sopar amb calma per ja anar a dormir ben tranquil. Hello.

0: Aquesta veu fantàstica que sentiu, saps què, Mariona Batalla?
1: Què?
0: Et diu Moliner, també. I saps com
1: ah,
0: es diu?
1: Sí?
0: No, es diu Anna, és l'Anna Moliner, que és la germana de la nostra convidada avui, la Núria Moliner. Núria, què ha passat que les dues germanes esteu a res? Bé, tu ja hi ets, a pausa, però la teva germana Anna està a punt de venir a pausa, ja.
1: Que
0: ja
1: bé. Dic.
0: Perquè, clar, acaba d'estrenar nova sèrie. Com es diu ara?
1: Ai. Departament Amades.
0: Departament Amades. El 3CAT, tothom n'està dient meravelles. Jo encara no l'he vist.
1: Ai, que bé.
0: Tu l'has vist o no?
1: Un capítol, el dia de l'estrena, que fa dos dies.
0: I què tal?
1: Molt bé, bueno, molt divertit. Té una cosa així, referència a The Office, i un guió i una idea que a mi em semblen increïbles.
0: Molt bé. Doncs Anna Moliner, mira, explico una cosa d'interioritat del programa. Quan ha vingut la Núria, abans de començar, li he dit, hosti, porto un dia que no hi ha manera, i és culpa teva, t'he dit, així fent broma.
1: Sí.
0: Doncs era perquè he parlat amb molta gent del teu entorn, del món de l'arquitectura, també, del món de la música,
1: oh, wow.
0: I en concret he parlat amb la teva germana, i avui ningú no em responia al mòbil.
1: No!
0: I t'he de dir que...
1: Clar, havia de ser sorpresa, perquè si no m'ho haguessis pogut dir, tirava un cable.
0: I mira, de fet acabo de rebre ara mateix una nota de veu, un missatge a la teva germana que diu, em sap greu, no arribo.
1: Ai!
0: Perquè sàpigues que l'Anna estava allà entre els meus desitjos d'avui i no ha pogut ser. Saps per què? Perquè tot és molt difícil. Tot és...

0: Doncs un altre possible convidat pel programa. Algun dia hauria de venir en Colomo, no?
1: Favor.
0: Joan Colomo, cantant aquest Tot és molt difícil. I ara obrim Núria, i això té molta relació amb el que ens deies abans, el tema de fugir de l'arquitectura, diguéssim, des de dins, no? Des de projectar edificis, etc. Que és el tema de l'ecoansietat.
1: Sí, jo, Núria, abans de preguntar-te tu per la teva ecoansietat, vull començar per la meva preguntant-te. Els edificis en els que vivim, a Europa en general, estan preparats pels desastres naturals que venen?
2: No, i no estan ni preparats pel que tenim avui en dia. O sigui, de fet, vaig estar revisant uns estudis publicats amb dades oficials i vaig arribar a la conclusió que el 99,9% dels edificis del parc edificat de Catalunya suspenen qualificació energètica.
1: Què vol dir això?
0: Has dit el 90 què?
2: 99,9 per què? Perquè hi ha dades a partir de 1980. El 90% dels edificis construïts a Catalunya a partir de 1980 suspenen.
0: Eh?
2: Per tant, clar, si tires enrere jo penso, doncs 99, és un càlcul que faig jo així, però el 90% dels construïts a partir de 1980 suspenen en qualificació energètica. Això ja és un problema ara, no cal anar molt més enllà, per tant, evidentment no estem preparats per aquest futur o aquest present distòpic, i crec que hem de creure en l'utopia, vull dir que ara més que mai hem de creure en propostes que plantegen un món millor i que tenen impacte, empremta ecològica zero, o que la intenten reduir al màxim, que tenen plaques fotovoltaiques, que recuperen l'aigua de la pluja, etcètera, etcètera.
0: Uh-huh. Clar, hi ha un llibre, per cert, deixa'm apuntar, meravellós, de l'Òscar Guayabero, que ara no sé com es diu, té a veure amb les utopies, justament, i diu que ens hem d'imaginar un futur des de l'utopia, des d'una cosa bonica, però anar molt a poc a poc. Hi havia un concepte que ara no recordo. I que
2: ja te'l diré jo, però m'encanta aquest concepte, no sé si és el que utilitza ell, però jo l'estic utilitzant molt, que és la protopia.
0: 100%.
2: Que és un prototip, perquè, clar, l'utopia és tan abstracta i tan llunyana que pot semblar inabarcable, inabastable, no? Llavors, si tu penses en un prototip, en un progrés incremental cap a un futur millor, i penses que demà és millor que ahir, fas com això, un progrés com a poc a poc, no? Però amb coses que ja són tangibles, que ja són realistes, que ja pots aplicar avui en dia.
0: Sí, el llibre es diu Neutopies, Nuevas Utopias y Diseño de Futuros. Està superbé, aquest llibre de l'Òscar, aquí li enviem petons.
1: Mm-hmm. Diries, Núria, que hi ha com un moviment o que existeix alguna cosa que podríem dir com ecoarquitectura, arquitectura ètica, arquitectura verda?
2: Sí, 100%. I això és molt esperançador i és el que més m'agrada de la meva feina, mostrar aquest tipus de projectes, perquè de la mateixa manera que jo vaig entrar... És que no només m'ha passat a mi, ens ha passat a tots els arquitectes i crec que a tots els sectors i tots els professionals, no? A l'hora d'aquesta generació especialment, no? Que hem intentat, i tothom intenta millorar. I a nivell d'arquitectura, avui en dia, hi ha una quantitat d'estudis que estan fent una feina absolutament admirable, que estan sent punta de llança del millor de l'arquitectura de tot l'Estat i de tota Europa, aquí a Catalunya especialment, que s'està apostant per la sostenibilitat, per la salut, per la visió social, i a més sense renunciar a la qualitat arquitectònica o a la bellesa de la qual parlàvem abans, que a mi això em dona molta esperança.
0: Sí, que optimista sí. Que et veig, eh?
2: Sí, normalment, eh?
0: Sí, normalment.
1: Ja, qui va venir ahir? Però un altre cop ens passava.
0: Va venir la Clara Caraltó, escriptora.
1: Que la Clara
0: Panadesenca
1: ens va dir... No, jo sóc pessimista.
0: És pessimista, ella.
1: M'agrada que aquí hi ha pluralitat.
0: Sí.
1: Llavors, Núria, creus que és en el moment en el que parteixes esperes una mica amb l'arquitectura, quan veus que no va amb els teus valors?
2: Sí, va anar lligat. O sigui, jo vaig deixar de construir o vaig decidir que no em dedicaria a això per ètica principalment, tot i que hi ha gent que participa del canvi a través de la construcció i ho admiro moltíssim, però jo vaig pensar que em centraria en una altra cosa que també m'apassionava, que era la cultura, que era la comunicació, perquè m'apassionen moltes coses, i que tant de bo a través d'aquesta feina de comunicació pogués mostrar els projectes que sí que estan creant un món millor.
0: Estàs fent arquitectura?
2: Jo crec que sí, sí.
1: Arquitectura social?
0: Bueno, no, arquitectura de les idees, ni que sigui, sí, o propositiva.
2: Cultura arquitectònica, tant de bo, no? El cap i la fi, jo crec que té aquesta vocació, tant de bo, sí.
0: Escolta, estem edificant més del que ens fa falta, això des de fa molts, molts anys, sempre ha passat des de l'època del boom que dèiem abans dels 2000, però jo, a nivell ecològic, vull saber què passarà amb tot això que s'ha aixecat i que, en molts casos, no té ús, no està usat, i en molts altres casos és excessiu. No té ús, a vegades, perquè la gent no té recursos, això ja ho sabem, perquè el mercat és un desastre, i perquè és que n'hi ha masses a vegades, no? Mm.
2: Sí, i segurament gairebé sempre el més sostenible és allargar la vida del que ja existeix.
0: Vale.
2: Per tant, sempre és millor rehabilitar que tirar allò avall i construir de zero. Mm. Gairebé sempre serà així. A més, hem de tenir en compte que a Europa, aquí especialment, capitals europees, els teixits estan molt envellits, per tant tenim un repte. Si volem complir els objectius marcats per 2050...
0: Que són?
2: Que és que el continent sencer sigui neutre en carboni.
0: Ah, vale.
2: Aleshores, això vol dir que haurem de rehabilitar, és una barbaritat, estic dient la xifra de memòria, però és una xifra que està al voltant de 300.000 habitatges a l'any en tot l'estat espanyol i potser n'estem rehabilitant 10.000. És una relació d'aquesta, més o menys.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, què vol dir? Que un de cada tres arquitectes s'haurà de dedicar a la rehabilitació energètica. Per tant, sí, crec molt en la rehabilitació, crec que és el present i el futur de l'arquitectura.
0: Ens estàs dient la veritat, no?
2: No sé si existeix una única veritat, veurem.
0: No ho sé, no ho sé.

0: A veure, jo recordo que quan veu publicar aquest disc, que es diu... Perdona, Núria, no me'n recordo.
1: Ara ja no sé de quin
0: com
1: disc
0: es diu
1: és
0: el
1: aquesta
0: disc?
1: Cançó.
0: És l'últim, no? Si dius,
1: ah, Planeta 9.
0: Planeta. Recordo que em vaig dir que aquest era el hit. I per mi segueixen el hit.
1: Que bé.
0: És que m'agrada molt aquesta cançó. Es diu Si et dic la veritat i és obra de la...
1: Ah, no, no, això és un single molt, molt últim ara.
0: Ah.
1: Això és l'acabem de treure, com aquell qui diu.
0: Doncs retiro tot el que he dit. No sé quin era el hit, no me'n recordo, però aquesta ho és, sens dubte.
2: Però aquesta també és un hit i ja està, i punt.
0: Sí, cançó d'Intana, que és el grup que lidera, sí, lidera, la Núria Moliner. Què passa amb Intana?
1: Ai, què passa amb la vida productiva, no?
0: Posa't de...
1: M'obro una mica, perquè és un tema que m'ha costat, eh? Ara
0: moda,
1: en puc parlar.
0: No, moda rockstar, ara.
1: Ah, val.
2: Ara mira, ja no que estava a punt de fer el contrari, eh? Crec que la Núria a punt com de plorar i tu, no, posa't rockstar.
0: Núria, no, fes el que vulguis. Obre't.
1: No, però jo com a rockstar te'n deixo la melangia i a sí, l'intimisme, per tant, obro aquesta carpeta, si vols.
0: Va, digues.
1: No, que, ostres, la música és molt important per mi, és de les coses que més feliç m'han fet a la vida, però estic treballant tantíssim a un nivell tan de derrapar per la vida que m'està costant molt trobar de manera de compatibilitzar-ho i de tenir espai mental o espai creatiu per fer això, perquè la feina que faig creant programes de televisió amb el llenguatge audiovisual i amb moltes altres feines de la cultura que tinc és que també són molt creatives. Llavors, és una sort que tinc, però també és com que em buido, volco tot el que sóc i tot el que tinc dins, llavors arribo molt tard a casa i treballo molts caps de setmana també i dic, on queda l'espai i el temps per fer cançons? Llavors és com que m'està costant últimament compatibilitzar-ho o que sigui això factible.
0: No, deixa una cosa, no sé, deixa de... no sé, comissariar una expo de sobte.
1: Yeah.
0: Digues, no, que és que he de fer una cançó. Ho dic perquè els que en som fans, i tu, Mariona, t'has fet fan d'Intana,
1: sí,
0: com has dit, volem cançons noves.
1: Oh, ja. Yeah. Oh. Jo també, tinc moltes ganes. Aquest any farem bolos.
0: Ep!
1: Ep!
0: A on?
1: Ara mateix no ho sé de memòria, però ja tenim un bolo tancat i crec que un parell més en camí, perquè és que no tenia temps ni de fer bolos, perquè hi havia una època que currava tots els fines, també. I que macos és que els intanos, que els hi dic, perquè són intana, també, doncs m'han respectat molt aquest moment d'estar treballant molt, d'estar creant els programes de televisió, però crec que ens costa molt renunciar a intana i que estem buscant la manera encara.
2: Bueno. És que a mi el que em preocupa és no només el que tinguis poc temps per fer cançons, sinó que tinguis poc temps per tu en general.
1: Per viure, per després tenir coses a explicar les cançons, no?
2: I no només això, sinó com moments d'autocures.
1: Ja. Yeah.
2: Com, o sigui, com concilies el ser una persona autònoma que està tota l'estona treballant i quan no, com l'Albert i jo, estàs parlant amb algú i estàs pensant, ah, això és una idea, sí, per tant, no sé què, i aquests moments de dir, vaig a no fer absolutament res.
0: T'he posat aquesta banda sonora, que no sé si la coneixes. Es diu Gia Margaret.
1: M'encanta aquest
0: pianista.
1: Disco, m'agrada molt.
0: Me la va recomanar ella.
1: Ah, vale. Descobrir aquest disco, ara, mira, parlant de cures, un regal que m'he fet després de 4 anys de no fer més que treballar, que he anat al Japó, que és el viatge que havia somiat sempre, i en un jazzquiza, un d'aquests bars d'escoltar jazz que són molt típics de Tòquio.
0: Jazzquiza.
1: Sí, es diuen així perquè, bueno, és tot un moment, t'interessarà, t'ho explico després, però estaven reproduint aquest vinil i dic, què és això? Doncs em costa trobar aquests moments, però sóc una privilegiada absoluta, em sento absolutament afortunada, tinc molta sort que tinc feina i que tinc feina que m'encanta, per tant no em queixaré, però sí que és veritat que sóc conscient que he renunciat a moltes coses al llarg d'aquests anys a títol personal, he sacrificat molt i he fet totes les hores del rellotge a vida si por haver, en plan plegar a les 10 de la nit cada dia i treballar durant un any, dos, vaig currar quasi tots els caps de setmana.
0: T'he de dir, Núria, que et transmets bastant de pau, malgrat això que dius, malgrat aquest ritme que portes.
1: És que ara estic trobant un equilibri molt bonic. Aquest últim any crec que sí que ha estat la meva utopia final de dir, vale, he arribat a un punt en què puc gaudir de la vida, dels caps de setmana, de la gent que estimo, i em sento extremadament feliç de les oportunitats laborals que tinc, i amb gent meravellosa al meu voltant, per tant, ara sí que...

0: Sí, sí, és que som molt feliç, la veritat.
1: Que bé, que bé. Ens hem quedat abans amb la veu del Pol Casellas, aquest arquitecte que divulga, o divulgador, no sé si és arquitecte de formació.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, ho és, no? I que el podeu trobar a xarxes i, a més, acaba de publicar un llibre,
0: sí.
1: Em consta. Llavors, al Pol li hem demanat més coses i li hem dit que ens parli de, doncs, justament d'això que compartiu tu i ell, el fet de divulgar una qüestió tan important i inherent a les nostres vides com és l'arquitectura.
2: Jo tinc la sort de poder divulgar a xarxes sobre el meu sector i tot just ara també amb un llibre que recentment s'ha publicat sobre projectes no construïts a Barcelona, que es diu La Barcelona Impossible. I per mi aquesta tasca de divulgació, que també fa gent com la Núria Moliner, és una feina que tenim molt pendent els arquitectes, sobretot per poder posar en valor el paper de l'arquitectura i l'urbanisme a la societat.
1: Doncs és el que dèiem fa una estoneta, com d'important és que algú t'expliqui les coses, i en aquest cas la Núria Moliner i també el Pol Casellas, aquí li agraïm la seva participació. Tu, com dèiem, has estat a Televisió Espanyola i ja vas fer un primer programa d'arquitectura, ara el 3CAT amb aquest doble programa, Animals Arquitectes i Entre Quatre Parets. Tu quan vas descobrir que t'agradava això de posar-te davant de la càmera? I és més, Núria, explica'm una cosa que m'han dit. Què et van regalar a la uni, una vegada?
0: No t'ho hauria d'haver dit, si t'ho acabo de dir. Ah, quina trampa. Clar, a mi m'agradava molt tot el que fos crear i expressar i explicar històries i comunicar. A la universitat, quan estudiava arquitectura, m'agradava dissenyar i no em va anar malament la carrera, però és veritat que se'm donava, jo crec, millor explicar el projecte, presentar-lo davant la classe i explicar el concepte que hi havia al darrere, pensant els conceptes i explicar-los, que no pas dibuixar-los, no?
1: Vale.
0: I llavors, quan ens vam graduar, em van regalar una banda, saps allò, prèmia, i sabeu l'arquitecte Enric Miralles?
1: Sí, home.
0: Doncs em van fer una banda, això no ho he explicat mai, quina vergonya. Soc això també. Una banda que es diu, que es deia Enric No Més Ratlles. Vull dir, jo era la xapista de la classe i soc així, vull dir, ja ho esteu veient. Llavors sí que és veritat que entre això i que des de petita m'agradava, doncs, una mica com ma germana, però de maneres diferents, no? Estar dalt d'un escenari, fer música, expressar coses que em mouen per dins, que m'apassionen, suposo que tot té a veure.
3: Perquè... Què s'espera d'un arquitecte? És a dir, t'han dit mai la frase aquesta de no sembles arquitecte.
0: Sí.
1: Va, sí que ho sembles, una mica.
0: He intentat que no ho semblés durant molts anys, fins i tot ho he performat especialment com, sabeu, l'estètica de l'arquitecte. És molt típica, eh? Almenys un arquitecte determinat d'una època, que és tot de negre, ulleres, sí, de pasta negra...
1: Petita, si pot ser les ulleres a vegades.
0: Petita,
1: no?
0: Sí, sí, i pasta gruixuda,
3: sí,
0: per això,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: I un punt allò com, em sap greu ara caricaturitzo, una mica com elevat, no sé què...
1: Sí.
0: Llavors he volgut sempre vestir amb molts colors, he volgut com utilitzar un llenguatge molt planer, perquè crec que s'havia produït com un distanciament, no?, entre el que era el conjunt de la societat i la figura de l'arquitecte, que semblava que estava separat de tot això, i no pot ser, hem d'estar tocant a tothom, no ens fa cap bé, no?, parlar d'aquesta manera o que es percebi així.
1: Doncs tenim una arquitecta atípica, si vols, a nivell estètic, pel que vesteix, per com es comporta i també perquè té un grup de música. Però això no és tan atípic, perquè d'arquitectes en grups de música n'hi ha molts. Avui hem estat posant-nos en contacte amb gent que no ens ha contestat el telèfon, avui ha sigut una constant. El Sant Josex, el Ramon Faura...
0: Sí,
1: de...
0: els conec.
1: El Ramon Faura de... no em surt el grup,
0: ja,
1: ara.
0: No sé
1: de l'EPT Ramon.
0: Això.
1: I tanta altra gent, eh? Escolta, tu de petita m'han dit que volies ser arqueòloga. Tu et vas... va haver-hi un moment que recordis tu, perquè, clar, aquí... avui no parlem... és el primer cop que t'entrevisto, no com a músic, sinó com a arquitecte, sobretot, sí, i com a divulgadora. Llavors, habitualment els músics, o als escriptors, o a Tata, els hi preguntem quin és el teu primer moment, el teu primer record, aquell impacte que una cançó va tenir tu, que un llibre va tenir tu. I en el teu cas et vull preguntar, tens un impacte d'un edifici un dia?
0: Clar, i té a veure amb l'arqueologia, suposo, perquè, o sigui, m'impacten els edificis sempre a tot arreu. Jo tinc molt estèndal. Jo ara, quan vaig a un espai que m'emociona, em poso a plorar. Vull dir, sóc capaç de... Bueno, això ens passa molta gent.
1: No t'agrada gaire, aquest estudi no t'agrada gaire, perquè no has plorat, eh?
0: No, bueno...
1: Jo ploraria a vegades, aquest estudi.
0: A vegades pot plorar en negatiu, no?
1: En negatiu, sí.
0: Clar, no dic que sigui el cas.
3: Però l'estèndal no hauria de veure amb la magnitud, perquè a mi, per exemple, em passa que edificis molt grans...
0: Impressionen, no?
3: Com que em generen aquí com... És que no et diria que és angoixa, perquè tampoc no és una emoció negativa, però tu et podies emocionar en un menjador d'una casa?
0: Clar, és més difícil. Jo crec que té una cosa com aclaparadora o de connotació d'allò sagrat, no? Fins i tot de dimensió, d'empatitir-te, de fer agafar una noció de tu respecte a l'univers, no? Llavors, clar, si té una capa d'això, està clar. Però sí, em va passar, jo crec que diferent, el meu primer Stendhal, potser, no ho sé.
1: Stendhal de plorar, fins i tot?
0: No de plorar, però sí de quedar-me sense parla i com molt impressionada, que sempre m'ho ha explicat la meva família, perquè sempre m'ho diuen, que estaven al·lucinant que m'hagués passat això sent tan petita, que amb 3 anys em van portar a veure unes runes romanes, bueno, estàvem en un lloc que just van passar per allà, i vaig al·lucinar i jo crec que va ser el primer cop que vaig pensar, ah, uau, que aquí hi havia viscut gent abans que nosaltres, no? Com agafar la noció de que no som els únics o del pas del temps i també de l'arquitectura del passat, jo què sé. Amb 3 anys es veu que em vaig quedar impressionada.
1: Tinc una cançó.
3: I amb 3 anys menjant sorra. És que sí. Segur que jo també menjava sorra. Sí, molt, jo ara molt. He explicat això, però...
1: Espera't un moment. Coses que estan passant en aquest programa que em flipen. Tu estàs... El que acabes de dir i la cançó que jo tenia preparada, ara mateix. Posem la cançó que jo tenia preparada. Sí.

0: Una guia els ensenya el mosaic del menjador. Està parlant en Guillem Gisbert, que és un mestre en això, aquí canvia de veu narrativa i de sobte és aquesta persona que habitava aquella casa romana fa 2.000 i escaig anys, i ara, doncs, aquella casa és transitada per persones amb un iPhone. Llavors, clar, t'ha d'emocionar per força, això. És a dir, nosaltres, a la Mariona i jo, sempre parlem, que ens encanta conèixer gent amb coses a explicar, perquè nosaltres ens enriquim i flipem amb coses. I jo, veure algú que s'emociona amb un edifici, com jo em puc emocionar amb una cançó, doncs a mi em flipa. I en el teu cas et passa molt, eh? I cada vegada més o no? Quan veus una cosa...
1: Ser.
0: És a dir, per contrast, vull dir, ja que tenim l'arquitectura com la tenim, quan veus una cosa nova...
1: Encara ho valores més.
0: I tal, sí.
1: Ja no només nova, no? Com, per exemple, estava veient una peça d'arquitectura, perquè a vegades s'assembla més a una peça que a un edifici, i vaig pensar que la humanitat és capaç d'això, i alhora estaven sortint les notícies de guerres i d'atrocitats, i dic, ostres, som capaços de lo millor i de lo pitjor, no? Però per mi veure la sensibilitat d'algú altre és una cosa que valoro tantíssim, o fins i tot la vulnerabilitat. O sigui, evidentment, en un concert la música m'emociona molt veure com algú t'explica la seva veritat o es mostra transparent, i crec que a través de l'arquitectura també es pot fer això. O et poden generar sensacions, crear atmosferes, és que es crea un ambient, provocar-te una sensació.
2: O sigui, ara, no sé per què, és que Núria m'ha vingut al cap, sóc una friqui, però...
1: Yes.
2: Albert, si em deixes fer una marionada? Què és?
0: Ai, ai, ai.
2: Li puc preguntar a la Núria... Sobre les piràmides?
0: Sí.
2: Vale, tenim un arquitecte. Núria, què onda amb les putes piràmides?
0: Vols parlar de terraplanisme i ja, tot això, també, a la vegada, o no?
2: Si no,
0: o
2: sigui, diu la Núria, no.
0: No, ja ho dic jo que no.
1: Digues,
0: Núria.
1: Diré.
0: Les piràmides, a tu t'han fascinat mai, les piràmides?
1: Sí, de fet, com vaig des de petitona, arrel de la visita a aquestes runes romanes que em van fer pensar en l'existència humana, suposo, doncs, no, em vaig obsessionar amb l'arqueologia, volia ser arqueòloga, Indiana Jones segur que va tenir alguna cosa a veure, i l'egiptologia era la meva obsessió principal. Ho tenia tot, 10.000 llibres, fascículos, tot, figuretes, per tant, sí. De fet, és un dels viatges que m'al·lucinaria fer i segur que ploraria allà de contemplar això, perquè són autèntiques genialitats. Però alhora és com desconegut encara.
0: Sí, hi ha dubtes encara de com es van construir les piràmides?
1: A veure,
0: avui?
1: No sóc tan experta com per dir-t'ho, però sí que crec que genera misteri, perquè hi ha coses que et semblen massa racionals per l'època. O sigui, realment hi havia un coneixement del món, de la radiació solar, de les orientacions que estan perfectes, pel que jo sé, que és curiós, és admirable.
2: Sí, creus que les piràmides estan fetes amb més consciència que els edificis que s'estan fent ara?
1: No, home, no.
0: Més consciència energètica de les piràmides, sisplau.
1: Mira, no és eficiència, però segur que tenien molta inèrcia tèrmica, perquè, clar, si tu fiques una cosa sota terra o envoltada de terra i de pedra, allò manté molt la fresqueta, per tant, sí, funcionava bé.
0: Sí, està bé, no cal l'aire condicionat a la piràmide de Keops, es diu? No, això és les finx? No ho sé mai. Escolta'm, emoció i tècnica poden ser amigues, no?
1: Són una mica yin i yang, no? Fan falta les dues.
0: Vale, tant com això,
1: Jo crec que sí.
0: Vale. Llavors, és que jo vull... l'altre dia vaig anar a visitar una amiga meva que viu en un habitatge, en una vivenda cooperativa de Manresa, que es diu La Raval. Val? I em vaig enamorar moltíssim. Vivenda cooperativa és una corrent que ha anat bastant en auge des d'un, no sé quan fa, un parell de dècades, una mica menys, potser.
1: Menys, sí, 10 anys.
0: 10 anys, una dècada. Des de... Oi que n'hi havia una a Barcelona que va ser pionera?
1: La Borda, principalment.
0: La Borda.
2: Estic mirant, Albert, un moment això de la Raval. Feu-me 5 cèntims de com funciona una cooperativa d'habitatge.
1: Clar, una cooperativa d'habitatge en realitat és...
0: És un edifici,
1: sí.
0: Mariona.
1: És un bloc d'habitatges, normalment. Per exemple, tu imagina que tu et vols fer una casa unifamiliar. Jo també. I ens busquem la parcel·la i ens la paguem i ens la dissenyem a mida. En lloc de fer això, que poca gent ho pot fer, ens organitzem tu i jo i fem un edifici conjuntament on decidim absolutament tot.
2: Vale.
1: Com volem viure, amb quins materials el construirem, quins valors tenim, si més enllà del pis que ho tindrà tot també fem algun espai comunitari, si serà un edifici mega sostenible i eficient, etcètera, etcètera. Per tant, és com formar part del procés, ser autopromotora i decidir com vols viure com a alternativa. Però no només això, sinó que les cooperatives d'habitatge, normalment, i totes aquí a Catalunya ho són, o pràcticament totes, són en cessió d'ús. Què vol dir? Que no és propietat, ni és ni compra, ni és lloguer. La propietat és col·lectiva, de la cooperativa, de la qual en formem part. Però això protegeix la cooperativa, mai es podrà vendre. Per tant, no podràs especular amb això, però hi pots viure tota la vida. Uh-huh. Es redueix a que tu pagues una aportació inicial de potser, no sé, 25.000 euros per cobrir el que no et dona el banc per construir l'edifici, i a part pagues una quota mensual molt econòmica per tornar a la hipoteca, que potser és de 600 euros segons la mida del pis.
0: El que em va fascinar d'aquest edifici, a banda que és un edifici, l'Arrabal, de Manresa, parlo, un edifici boniquíssim,
1: em sembla
0: supermaco, l'has vist en fotos, entenc?
1: Sí.
0: Em sembla preciós, l'edifici.
1: És de la Col, crec.
0: És de la Col, que són...
1: La Col són uns arquitectes que van ser els que van fer la Borda, la primera cooperativa, i s'han especialitzat molt en això.
0: No són d'Olot, aquests.
1: No, d'aquí a Barcelona.
0: Són d'aquí a Barcelona. És que a Olot i a tots els arquitectes del món pensava que estaven a Olot. Bueno, perdona. Què anava a dir? Això, que és un edifici que sorprèn per moltes qüestions, i una d'elles, i em va encantar, a banda de tenir una cuina comunitària a baix, que està en construcció encara, tenir uns espais comuns que fomenten, doncs, justament les trobades socials, fan trobades socials cada setmana, sopars, llavors s'organitzen a vegades sopars i dinars entre tots, avui cuinen els de tal, avui no sé què. A banda d'això, em va sorprendre molt que és molt obert i que tu, com a usuari, pots decidir quin punt... O sigui, quin és que no sé com explicar-ho.
1: Fins a on comparteixes casa teva?
0: Fins a on comparteixes la porta de casa. Exacte, Núria. I gent que no posa cortines per una qüestió purament política.
1: Sí, clar, jo crec que és la representació arquitectònica també d'una filosofia o d'uns valors o d'un posicionament polític, perquè es prenen decisions que semblen potser sense més importància, però jo crec que representen tot això. Per exemple, que les portes, en lloc de ser opaques, siguin de vidre.
0: Aquí són de vidre.
1: Oi?
0: Sí.
1: Perquè puguis veure les portes d'accés al teu pis.
0: Sí, són de vidre.
1: Hi ha passeres d'accés, com un balcó corregut, diguéssim, per arribar als pisos moltes vegades. Llavors tu vas de camí al teu pis, pots veure la porta transparent, com si fos una gran finestra que dona al pis del veí, no? Dels altres veïns de la planta. I això et fa connectar, hi ha connexions visuals, et veus, et saludes, et fa sentir a casa, no només dins del teu pis privatiu, sinó tot l'edifici és casa. Mm-hmm. Jo crec que això és interessant.
2: Clar.
0: Sí, digues, perdona, Maria.
2: És que igual ara l'estic liant molt, però no són edificis menys segurs? És a dir, si jo fos un lladre, diria, vaig a la casa aquesta que és de vidre, sí, li foto una patada a la porta i entro.
1: Sí. Jo crec que són menys segurs i alguna experiència han tingut. Però sí que és veritat que hem de creure que les coses poden ser millors i haurien de poder ser així.
2: Ja. Yeah. No? Bueno, que si estàs fent un vot de confiança en la comunitat, doncs confiant que la gent farà el bé perquè és gratis.
1: I són projectes que estan molt arrelats al barri, que potser ho comparteixen amb els veïns el que seria la planta baixa, espai polivalent, que fan actes, que fan xerrades per promoure el model, veïns que estan interessats en replicar-ho i fer el mateix. Jo crec que també hi ha un sentiment de pertinença i de xarxa.
0: Hi ha un model, un mirall, que és una ciutat concreta, que jo sé que tu t'entusiasma, i que es diu Copenhague.
1: Sí.
0: Sí, no? Allà hi ha un... Oi que m'han explicat que hi ha un percentatge de vivenda cooperativa bastant elevat.
1: Un terç del parc edificat residencial, un terç dels habitatges són cooperatives.
0: Comptant el barri aquell, com es deia aquell barri? Tristània?
1: Cristània. Uf, això ja és
0: això
1: una
0: és
1: altra
0: cosa. És una altra cosa, Cristània, però és flipant, aneu a aquest barri.
1: És al·lucinant, sí.
0: És al·lucinant, però...
1: Hi ha un docu molt guapo sobre Cristània.
0: Doncs mira, no he vist, ja me'l diràs. Copenhague, un terç dels habitatges, del parc d'habitatges, és cooperatiu.
1: Sí,
0: I no passa res, oi? Que ningú està enfadat?
1: No, i de fet hi ha cooperatives del poder adquisitiu, perquè hi ha cooperatives en terreny públic i cooperatives en terreny privat i cares.
0: Yeah.
1: Vull dir que és més una manera de viure i de compartir, d'entendre l'habitatge més enllà del pis privatiu o d'empoderar-te del procés.
0: Però això, Núria, pot ser una primera passa cap a una igualtat, en aquest cas, en aquest sentit? És a dir, perquè dius que també hi ha habitatges de diferents tipus i de diferents perfils econòmics, però podria ser una primera passa cap a que tothom tingués una casa?
1: Tant de bo. Sí que és veritat que de moment és tan minoritari aquí a Catalunya que no deixa de ser un petit parche, no és una solució al gran meló de la crisi de l'habitatge, però és un pas, jo crec que és important.
0: És optimista. Núria Moliner és optimista.
1: Perquè cada cop n'hi ha més, perquè com funcionen, doncs van creixent més les cooperatives i una cosa empeny l'altra.
0: Després de la Publi, Mariona, què fem? Fem el top 10 aquest que t'has inventat o no?
2: Sí, em fa gràcia.
0: La Publi, la Núria s'aboca a un dels tops més difícils de la seva carrera.
3: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT. Estàs escoltant els moments estel·lars de pausa.
0: Efectivament, ens queden només 7 minuts de programa i els emprarem, Núria Moliner, en posar-te en un moment incòmode, si vols, perquè t'hauràs de decidir per una sèrie d'edificis que ha triat la Mariona Batalla, de l'1 al 10, i hauràs d'anar posant-los en aquest rànquing a cegues, perquè estic apuntant els números. Tu tens 10 possibilitats i els has d'anar col·locant. A veure, t'has de guardar l'1, venir, ja saps, no? La mecànica una mica.
2: Sí, sí.
0: Mariona,
2: no,
0: Batalla.
2: No sé quin és el criteri.
0: El teu, criteri Mariona.
2: Clar, pues que molin. Sí. L'utilitat ens és igual. Ara anem a molar.
0: Va, anem.
2: Va, primer edifici, l'Empire State Building de Nova York. Uf.
0: És guapíssim, m'encanta.
2: Uf.
0: T'agrada molt?
1: Sí, però veig que pot ser tan eclèctica la tria que és molt difícil pensar en quin lloc posar-ho, això. Potser, mira, te'l poso en un 7.
2: 7, eh?
1: I podria baixar més.
0: Hòstia.
1: Però m'agrada, eh?
2: Bueno, però després...
1: Tinc moltes expectatives, llavors, per les que venen.
2: Va, ens anem a Roma, amb el Coliseu.
1: Uf, vale, això sí que és fort. Això tira amunt, eh? Això tira molt amunt. Va, un 5.
0: Coliseu de Roma.
2: Ens n'anem per aquí a prop, a Granada, amb l'Alhambra.
0: Hòstia, són tot meravelles de l'arquitectura.
2: Clar. No li anava a posar aquí...
0: També hem anat al mainstream, eh? No hem dit de sobte un edifici de Barcelona d'un arquitecte brutal, o no sé què.
2: Sortirà alguna cosa.
1: Molt bé,
0: ah,
1: molt
0: vale.
1: Doncs, què dèiem, doncs,
2: l'Alhambra.
1: L'Alhambra. 4.
0: 4, Alhambra Granada. Vinga.
2: Per sobre de l'Empire State... Bueno.
1: Sí, 100%.
2: Ara sí que sí, ens quedem aquí a Barcelona amb la Sagrada Família.
0: Ah!
1: Uau. 9.
0: Hòstia. Ah! En popular opinion a tope, no? Ara mateix.
2: Tindríem per sobre, per tant, a Londres el Big Ben...
0: Ah, jo que te'l posaria el 10, a mi no m'agrada el Big Ben. És que a Londres els estic agafant mania. Els estic agafant mania, els de Londres, jo.
1: Sí, 10.
2: A prendre pel cul.
0: I no diguis res, no digui re francès. Ah, ja hi som.
2: No, clar, clar. Ja us he dit, top.
1: Me l'he jugat una mica.
2: Torre Eiffel.
1: Ara la veia venir. Doncs, a veure, deixa'm recuperar això. Ojo, Torre Eiffel, 8.
0: Un 8, eh?
2: La Núria està tirant aquí unes unpopular opinions, que no ens donarà temps a abarcar.
0: No.
2: Va, al Vaticà, la Basílica de Sant Pere.
0: Aquí del 6, el 3, el 2 i l'1.
1: Me l'he jugat molt perquè veig que no he vist cap mereixedor del top 3 i ara em quedaran unes merdes aquí.
0: La Basílica la posaràs al 6, oi?
1: 6.
0: Sí,
2: ja. Hi haurà una que em farà molt de riure, però bueno. Saps quina és, Albert?
0: No, però continua. Bueno.
2: Ens n'anem a Agra amb el Taj Mahal.
1: No conec prou, però... 3. Estic jugant molt, eh?
2: Què et queda?
1: Ui, 2.
0: Com surti el Camp Nou, m'enfadaré.
2: Fins encara.
0: Ai.
2: La Porta d'Alcalá de Madrid.
0: Has de posar el 2 a l'1, Núria.
1: No m'ho feu. Jo crec que per deliri i per el safareig i per, no sé, una cosa com de cop i volta camp, ho posaria l'1, perquè no crec que em pugui agafar aquest argument amb el que et quedi.
0: I el número 2 és?
2: Ens queda la Torre de Pisa.
0: La Torre de Pisa, que l'altre dia vaig veure un anunci d'una òptica que diu si l'arquitecte hagués portat ulleres, i em va semblar tan cunyat aquest anunci. En fi, en el número 10, a Big Ben, a Sagrada Família el 9, la Torre Eiffel el 8, a l'Empire State Building el 7, la Basílica de Sant Pere el 6, al Coliseum de Roma el 5, l'Alhambra Granada el 4, i per sobre de tot això que hem dit, el Taj Mahal, la Torre de Pisa i, sobretot, la Puerta d'Alcalá. Núria Moliner, t'estimem. Gràcies per venir.
1: Ai, a vosaltres.
0: Ens quedem amb el Soc un Bohemio, que aquesta cançó m'agrada molt i em consta que tu també. Mm. I quan hi hagi disc d'Intana, si us plau, digue'ns-ho i ens parlem i tornes a venir.
1: Tant de bo aviat.
3: Una estona de pausa. Les millors converses de la temporada.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!
1: Me trato un master, brazo teo mister, boxeo un pijo, cani un hipster.

0: noble la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
3: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer
1: FM, app i 3CAT.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes iCat.

0: helicòpter.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes

0: artistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
7: Aquest juliol, Els Experts Estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Google Maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a ser safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

las gracias, mamá. Vis que en un cap de semana faig el que em dona la gana. No mos segues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
3: Escoltes ICAT.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT, FM, App i 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: I see the devil dance on set.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT el Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
7: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, Els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.
3: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
4: Fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

A ICAC, l'estiu sona diferent.

Què tal? Molt bona tarda. Salutacions als oients d'ICAT en una nova transmissió especial des del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum, on us esperem oferir avui tres concerts, dos d'avui i un que recuperarem de la jornada d'ahir. Escoltarem a Sidoní i a Ocdeu, però començarem amb el rigorós directe, perquè està tocant ara, de Alice. Així que Cristian Quirante, un nom de referència de la producció musical, en directe a ICAT.

0: Alice, en aquestes primeres hores d'aquesta tercera jornada del Festival Cruïlla som els d'ICAT.
1: I després de l'amanecer, pues, despertar, no?
0: Oferim-vos avui tres concerts. Recuperarem el de Sidoní, també el Doc Déu, que farà avui, però ara, en rigorós directe, Alice, sonant a ICAT des del Festival Cruïlla.

Ara tocarem una cançó que fa ja 6 anys que va sortir, que va ser la primera cançó de totes, les que van sortir. I la tocarem també per primera vegada aquí al Cruïlla.

0: Algo tiene que haber, joder.
1: Gracias.
2: És Alice en directe des del Festival Cruïlla. Avui continua fent moltíssima calor, però no hi ha la solana d'ahir, diríem. És una miqueta més suportable i la gent es reuneix en aquestes primeres hores del Cruïlla per gaudir d'Alice també. En gaudim aquí, en directe a ICAT.
3: Súbete a mi lado que yo conduzco hoy. Voy a ir sin manos y tú sin cinturón. Con una canción que no hable de amor. Dale a toda hostia que reviene.

Calla. És Callaíta, una de les cançons més recents d'Alice, l'artista que us estem oferint en directe des del Festival Cruïlla, part del fòrum, som els Dick Cat, una cançó de l'any passat que va publicar com a senzill just després del seu segon llarga durada Conducció Temerària del 2024. I ara Mirando pel Techo.

0: Déu-n'hi-do, i es recordava Alicis a l'escenari, 10 anys ja té aquesta cançó, Antes de morir-me. La producció és seva, però aquesta cançó la cantaven C. Tangana i Rosalía en duet, quan eren parella i tot. 2016, una de les cançons d'Alice en aquest concert al Festival Cruïlla, que s'ho està oferint en directe, i Cat.
1: Vamos a bajar la última vez las revoluciones por este vuelo. Y luego ya lo que queda, para arriba. ¿Vamos, Rodri, o qué?

0: Gracias.
1: Avui és un concert en realitat molt especial per diverses coses. Primera vegada que estem tocant aquí al Cruïlla. Això és la primera vegada. Segona vegada. Bueno, que Rodri esté así también es una, de verdad. Puto jefe. Segona perquè segurament sigui un dels últims concerts a Barcelona, sinó l'últim d'aquí molt de temps. Molt de temps. I tercera perquè està... Avui ha vingut per primera vegada aquí a un concert meu, la meva filla. Està brava. Chloe, t'estimo. I li vull dedicar aquesta cançó, que és la seva favorita, per a sorpresa de nadie.
2: Ja veieu, un concert especial, el d'avui d'Alice, que us estem oferint en directe i cat des del Cruïlla. Diu que l'última Barcelona amb molt de temps. I a més amb la seva filla entre el públic, la Chloe. L'escoltem encara, que queden potser algunes cançons més a Alice, i després continuarem.

0: El Encuentro, que és la cançó preferida d'Alice per molta gent, també per la seva filla, la Chloe, que avui està entre el públic.
1: També ho diuen coses, però no en té a veure. Algú que ho va dir?
2: O que calla para siempre. Què vols? No, ara ja està.
0: El públic que parla directament amb Alice.
1: Quina falta? Falta alguna? No sé.
0: Estem ja als últims minuts d'aquest concert d'Alice, el primer que us oferim avui al FICCAT des del Festival Cruïlla. Després recuperarem un bon concert segur de Sidoni i encara hem d'escoltar també a Ocdeu. Tres concerts avui en aquesta transmissió especial des del tercer dia del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona.

0: he visto, me hago el despista.
1: Gracias.
2: Alice, que està ja en el tram final, s'ho agafa amb calma, fins i tot s'encén una cigarreta a l'escenari, perquè està ja en el tram final. Queden algunes cançons, home, algun èxit més del seu repertori que encara no ha tocat.

moltes gràcies Barcelona, a vosaltres Escudilla, per haver vingut al concert, aguantar aquesta xafogor insuportable que estem vivint aquests dies aquí a Barna, i marxarem amb una cançó dedicada especialment a la perifèria d'aquí de Barna. Especialment aquí al Baix Llobregat, que estic al costat. M'ensenyarà qui és del Baix Llobregat aquí, a veure. Uns quants. Maresme, Vallès Occidental.

0: 2006 a Tarragona Llobregat. Aitana, que vol veure Espanya, també Tarragona Llobregat, eh? Ojo.
1: Toma el intérprete, guacho no va de idioma. Abraza la caleri, que va a guardar la zona. Probable tú la chanel, catala de segona. Burguesía intelectual, pudo manjarme la boca.

0: Fins aquí.
1: Tenim una centrueu, vale, ara.
0: Alice, que diu que es prendrà alguna cervesa o el que calgui amb la gent que es trobi per aquí. Presentant els músics de la banda, avui ha actuat en format de trio, bateria, guitarra. I, com no, Alice, el Cristian, a la veu i la composició de totes aquestes cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs si fem cas al que ha dit sobre l'escenari, aquesta és l'última oportunitat de veure Alice en directe a la ciutat de Barcelona en molt, molt, molt de temps, ho ha dit així. Per tant, imaginem que té altres projectes, altres històries, i ha acabat, com no, amb aquest clàssic del seu repertori. Una cançó una miqueta de despit, de reivindicació també del valor cultural i musical, més concretament, dels creadors del Baix Llobregat. A la lletra cita Rosalía i Estopa, que són del Baix Llobregat, però ell també avui ha volgut afegir en aquesta llista Aitana, que també és del Baix Llobregat i és una de les artistes amb més èxit a Catalunya, a Espanya i travessant fronteres, eh? Doncs bé, fins aquí el concert d'Alice. Nosaltres els Dicat avui us oferirem tres concerts. D'aquí a poca estona serà el torn de recuperar una actuació que ahir va tenir molt públic, malgrat coincidir amb Suede, els catalans, els barcelonins Sidoni, que van fer un gran concert i el podrem escoltar res d'aquí 5 minuts aproximadament, i acabarem aquestes transmissions amb el concert de Oc Déu, un concert que s'està fent en aquests moments i que de seguida també recuperarem després del de Sidoni. Avui és un dia complet aquí al Cruïlla amb aquests 6 escenaris a ple funcionament, amb artistes que ja han tocat com Dan Peralbo i el Convoy, per exemple, o que estan actuant ara com Sampa the Great, i altres que venen en una jornada, diríem, plena de noms, grans reclams d'aquí i de fora, eh? Avui és el dia, per exemple, de Bomba Estéreo, és el dia també de Parque Sur o de Lala Love You, però també de Zahara i d'un munt d'artistes internacionals com Ezra Collective, Black Crowes i, com no, un artista que segur que farà un dels millors concerts del Cruïlla, i podem assegurar ja, perquè tenim precedents, que segurament serà un dels millors concerts de l'any, perquè sempre ho és, un dels millors concerts de l'any, quan actua el senyor David Byrne, el cantant i líder dels Talking Heads, aquesta banda nord-americana que els Talking Heads ja fa temps que no funciona, estan, a més, una miqueta barallats entre ells, eh? Però David Byrne continua fent gires i discos en solitari, i la veritat és que la seva posada en escena és sempre espectacular. Avui no el podrem escoltar a ICAT, però, home, crec que val la pena que fem una menció a aquest artista que destaca la programació de la jornada d'avui del Cruïlla, David Byrne.

La música llatina, que és una de les fonts de la que ha volgut sempre David Byrne. De fet, ell té un segell discogràfic que es diu Luaka Bob, que on explora les músiques d'arreu del món. Realment, David Byrne és també un recercador de músiques d'arreu per convertir-ho i incorporar-ho a la seva música. Un artista completíssim, David Byrne, que avui serà un dels protagonistes. Però, com us dèiem, avui a ICAT tenim també una missió important, que és recuperar el concert d'ahir de Sidoní. Coincidien en horari amb Suede, i a Suede hi havia moltíssima gent, però us podem assegurar que també estava molt ple l'escenari on actuaven els Sidoní, que jugaven a casa, aquest trio de Barcelona que va oferir un repàs a la seva llarguíssima trajectòria amb una incidència especial a l'últim disc, aquest disc en català, que per fi ha arribat, aquest Catalan Graffiti, començant amb els Doors, així com a punt d'entrada, diríem, amb un clàssic de The Doors. Començava així, el concert de Sidoní. L'escoltem a ICAT. Som els ICAT al Festival Cruïlla.

0: Bona nit, Barcelona, som Sidoní. Gràcies, Jordi, pel solaco. Què dieu, què dieu, Cruïlla, què dieu?
1: Bona nit, Barcelona!
0: Apocalíptic, eh? Aquest calor, de veritat. Intenta estar guapo i tenir els pets així i això, però surts horrible per aquesta puta humitat.
2: Tenim ganes de cantar, sí, però o no?
0: Exactament. Això no afecta una banda de rock and roll perquè a l'escenari no hi ha meteorologia. Estem perfectament, no? Tenim ventiladors, tenim xampany, tenim de tot. Tenim gent de tots els barris de Barcelona. Per exemple, l'Edu del Clot. Edu Martínez, dels Seclats, del barri del Clot. De l'Eixample Esquerra, Jordi Bastida. Del barri de Gràcia, des de 1997. Axel Pi. La més propera persona sembla que seria des de Sant Andreu. 1998, donant molt amor a tota la penya de tot el món. I especialment a l'Axel i a mi. Gessenra!
2: Tenim el millor veí de Sarrià. El millor, un fort aplaudiment, crit, Marc Ros!
0: Estimats, estimats, passeu-vos-ho molt bé aquest festival. Compte amb tot, amb la calor, vale? I anem a fer una cantarilla tots junts. Som-hi, som-hi. A veure com estan els coros aquesta nit a Cruïllenca.

Barcelona. Gràcies, estimada, estimats. Seguim cantant així, harmonitzant i fent coracos increïbles com si fóssim els Beach Boys, eh? Tot el rato. Amb l'ajut ara del meu lírics i l'home més guapo del TEA, l'Albert, farem aquesta cançó.

0: Kevin canta, Kevin.
1: Mira, Edu, Axel, Jordi, vull donar una voltecita, vale? Ara torno. Vaig a baixar un momentet, si em permeteu. Vale? Ens veiem de més a propet. I cantem, perquè realment des de dalt sonava molt afinat, però si es baixa, si està tot desafinat, i això ho vull controlar jo, de veritat.
2: Thank you.
1: L'Albert està per aquí? Vale. Estic molt cansat per fer això, això fa molta calor, queda l'amor. Bé? Que no sé si podré fer, mira, no està mal, eh? Som-hi, som-hi, fem una cantarella. Què tal, amores, per aquí? Bé? Les sales? Bé?
2: Un, dos, tres, i...

0: Vale, vale, vale, Sioner. Axel, Axel. Jordi, Edu, Sioner, pareu, pareu, pareu. Escolteu una cosa, escolteu una cosa. El que no pot ser és que només l'Albert i jo estiguem fent això. Necessito més gent que faci la conga de Sioner, mig casteller, mig una mica tot, i perquè els guiris ho flipin, que això no ho veuran a Suet, eh?
1: Clar, ei, més
0: penya dalt, més penya dalt, com aquesta gent guapa, més penya dalt. Què passa?
1: A veure, a veure.
0: Lloren, tu també.
1: Vinga, tothom.
0: Tu sobre d'algú.
1: Aitor, Vanessa, també, vinga.
0: Sí, sí. El problema és Lloren, també, no?
1: Ah, també, també.
0: Tots els productors, també, dels Santos.
1: Sí, sí, sí.
0: Més gent estic, que em segueixi, que em segueixi.
1: Ja saps, aquesta la pantalla, també.
0: Ai, ai, ai, ai. Va, va, va, va, més gent guapa, més gent guapa, la teïs.
1: Vinga, va, va, més rècord.
0: Va, va, va, va, més gent, més gent, més gent, més gent, més gent, més gent. Seguim amb on és la conca Sidoní. Doncs seguiu, eh? Un, dos, tres, sí.

WhatsApp.

0: Vacunes, moltes gràcies per acompanyar-nos. Tu, els millors, veritat. Els millors, són els millors.
1: Ei, Marc, aquesta...
0: Quasi rècord aquí, eh? Quasi rècord, eh?
1: Aquesta coca guanya, eh?
2: Sí, doni al Festival Cruïlla, una actuació de la jornada d'ahir que estem recuperant a ICAT, en aquest especial que estem fent des del Parc del Fòrum. Us recordem que a banda de Sidoní, després escoltarem el concert de Oc Déu, però de moment encara sobre l'escenari, recuperant aquest concert, Marros, Jesús Senra, Axel Pi, Sidoní i Cats.

0: them.
1: Ok, seguim amb la
0: Catalan Graffiti.
1: Escolteu, sabeu que us heu portat l'Albersínia per vosaltres? Perquè estem presentant cançons del Catalan Graffiti, que és un puto discazo. Som-hi, em puc dir molt més.

0: El parcimer per tothom. Gràcies, Barna. Anem a fer una cosa realment arriscada per l'hora que és i per lo borratxos que esteu i drogats segurament. Aquesta hora ja és tard per fer el que estem a punt de fer, que seria un acústic al mig de la penya, si us ve de gust. Ara me n'adono que sóc molt baixet, me n'adono, perquè allà sóc increïble, sóc una diva, i quan baixo, saps, això passa, eh? Bueno, amors, sí, escolta, Amors, us estimem també molt vosaltres, però hauríeu de fer cas al Jess, i a l'Àxel. Ells saben com ho han de fer. El que, si ens ajudeu, pot sortir molt bonic. Marc, gràcies per venir. Ets molt simpàtic, però t'hauries de... I si ho veurà tothom, la gent del fons també, la gent de les grades, que estem en aquest anfiteatre magnífic del fòrum, intentarem cantar aquesta cançó per vosaltres, però...
1: Aquesta actuació que estem recuperant avui es va fer ahir aquí al recinte del Parc del Fòrum, una actuació de Sidoní que va coincidir amb el Suede, i nosaltres la recuperem avui a ICAT, perquè va valer molt la pena la presentació de Catalan Graffiti, el seu disc en català, aquí al Cruïlla, al Parc del Fòrum. Som els d'ICAT.

0: Tu has dit Barcelona, tu has dit. Gràcies, per la paciència, clar, clar. Passa, és l'única cosa que ens pot diferenciar dels nostres estimats Suede, que va al Cruïlla, va, i programa Suede, ara mateix, que s'hi doni, que tela, no? Aquí, com a cinc fans de Suede que som, hòstia, fem alguna cosa que el Brett no pugui fer. Jo crec que el Brett no s'atreveria a fer una cançó en acústica allà al mig. I coses, més coses que passaran, eh? Més flipantes que Suede, eh? Ara sí, tenen temazos, subió, mira. Però nosaltres també. Doneu-me amor, Barcelona, doneu-me amor, més soroll! Quan veniu a veure Sidonies, que heu vingut, jo preferit anar a veure Sidonies, que és un planazo, que sapigueu que esteu veient un grup que toca tots els instruments en directe, tot el que està sonant és música en directe. No hi ha música gravada aquí, Sidonies, eh? I la meva veu no passa per autotunes, el que compreu és sin aditivos. Això som Sidonies, música en directe. I farem una cançó que hem fet moltes vegades i que em diria, no estàs cansat de cantar sempre Fascinado? No, perquè cada nit sona diferent. Perquè és música en...
1: directe!
0: Escolteu, Fascinado. Cruïlla Edition! Som Sidonies!

0: Carreteres infinites per l'Edu Martínez. Carreteres infinites pel Jordi Bastida. Carreteres infinites per l'Àxel Pi. Carreteres infinites pel Gés Sembra.
1: Carreteres infinites per Matros.
0: Carreteres infinites pel Cruïlla, estimat.

Gràcies, amores. Escolteu, com que veig que aquesta xarxa està ple de guapures i vista colzes hermosos i peus dignes de Michelangelo, de Josep Llimona, una cosa així. M'he posat, m'he excitat. Sí, ho he d'admetre. Estic molt excitat, també la calor, això també ho fa. I ara demano al Jordi Bastida que es converteixi en un grec, un senyor grec que es diu Yorgos Bastida.

0: És una preciositat aquest home, la veritat, ho dic, eh?
1: Sí, Doni, el concert que van oferir el Cruïlla ahir, que estem aquí recuperant en aquest seguit d'especials que estem fent els DICAT des del festival, des del Parc del Fòrum. Després de Sidoní tindrem l'oportunitat de recuperar un fragment del concert de Mike Makowski i després íntegrament el de Oc Déu que ha fet fa una estona. Per tant, encara tenim una estona de ràdio aquí en directe des del Cruïlla als DICAT.

que... De veritat m'estàs dient que no t'està pujant i t'està fent pessigolletes a l'esquena perquè està pujant fort, això. I aquesta droga es diu amor. I ara puja! Puja, Barna! Puja! Puja!

Barcelona, Cruïlla. Arriba el moment, Jim. Tothom que pugui, qui vulgui. Seiem a terra un altre cop. Va, estarà molt guai. La gent de l'escala, vulgueu també, eh? Qui pugui, qui vulgui. Cap obligació.

está preparado.

0: Gràcies, Sara.
1: Gràcies, Barcelona, gràcies.
0: Anem tirant, som Sidoni, bona nit. Disfrutar del festi. Igual ens veiem demà o així. Depèn, depèn. Escolteu, Què tal, Barcelona? Us diem adeu-siau. Saps què passa? Que darrerament m'he portat malament i les ressaques em duren més de 2 setmanes. I avui he d'anar amb compte i anar amb compte amb el que veig i el que prenc. La veritat t'ho dic, carinyo, la veritat, la veritat. I avui m'hauria de portar bé i anar-me'n a casa. Però abans d'això, us demostraré que Sidoni som el millor grup del món. I us estimem. No salgo más. No, ya me espantas a tople. Déjame en paz. Te vuelvo a decir que no.

volta, Jordi, tinc moltes ganes de parlar, no sé per què. Mira, Jordi, els explicaria que jo abans era jove i també sortia a fer el boss, però això s'ha acabat. Però potser avui faig una comba, mira, amb...

0: Gràcies, bona nit, Cruïlla. Som Sidoní, gràcies.
1: Doncs fins aquí el concert de Sidoní, que ahir, home, ho van tenir una mica complicat perquè coincidir amb Suede era difícil, però va superada perquè hi havia moltíssima gent a Suede, però també hi havia moltíssima gent amb els Sidoní actuant ahir, i un concert que hem recuperat avui perquè pensàvem que valia la pena tornar a escoltar la música de Mar Roig, Jesús Senra i Axel Pi, que aquí al Cruïlla van estar presentant el seu últim disc, que és el primer cantat en català. És una banda que porta 30 anys fent música amb molt d'èxit, que han cantat els seus inicis només en anglès, després en castellà quedava, diríem, pendent una promesa que havien fet, o que deien sempre ens agradaria fer algun disc en català algun dia. Doncs ha arribat aquest Catalan Graffiti, que és el que han estat presentant al Cruïlla. És un concert que hem recuperat de la jornada d'ahir. D'aquí uns minuts us oferirem un concert d'avui mateix que s'ha acabat fa una estona, el de Ogden, però abans que això passi, aquí a ICAT i continuant escoltant música del Cruïlla, ahir també va passar per aquí, per un dels escenaris del Parc del Fòrum, Maika Makowski, aquesta artista de Palma que porta ja no 30 anys com el Sidoní, però 20 anys ben bons fent música, i el seu últim disc realment està especialment bé, el disc de la Maika Makowski, un artista molt recomanable. Escoltem uns minuts de la seva música per veure com sonava aquí al Cruïlla, mentre esperem que a dos quarts en punt us oferim aquest concert de Ogdeu.

0: Gràcies.
1: Maika Makowski, així de bé sonava en el seu concert d'ahir, portava una banda excel·lent, molt bona, amb molts músics, tots disfressats una miqueta d'època, com si fossin d'una mica de l'època de la Revolució Francesa o així, inspirats en el seu últim disc, que realment val molt la pena. La veritat és que hi ha molt talent als Països Catalans, ho demostra en Sidoní, Maika Makowski, i ho demostrarà ara l'artista que escoltarem en els propers minuts en aquesta transmissió especial dedicat des del Festival Cruïlla. És Ogdeu, aquest és un nom artístic, evidentment. El seu nom real és la Birs Martos, una cantant de Cubelles que l'hem coneguda sempre fent duet amb el productor Peter Party. Tots dos junts han publicat fins ara dos discos, 08880 de l'any 2023 i Gràcies molt amable fins aviat del 2025. Dos discos fins ara i uns quants senzills i també col·laboracions amb Miki Núñez, amb Galgo Lento, amb Kelly Saya. Bé, aquesta és una artista que fa una música que fora té, diríem, molt públic i molt èxit, aquesta mena de funk, soul, més aviat blanc, i que aquí a casa hi ha, a Catalunya, poca gent que s'hi dediqui. La veritat és que en aquest sentit Ogdeu està obrint camí en aquest estil aquí a casa nostra. Doncs, si us sembla, anem a escoltar, ja és l'últim concert que us oferirem avui des del Festival Cruïlla, l'actuació d'Ogdeu, que fa res, pocs minuts, que ha acabat a l'escenari Imagine, un dels escenaris, podríem dir, secundaris, no són els dos principals, i en els propers minuts a ICAT és el que escoltarem, la música d'Ogdeu en directe al Festival Cruïlla.

Moltes gràcies. No m'allargaré molt més, anem a continuar. Aquesta és una cançó per totes les lesbianes de la sala. Aixequeu la mà. Aixequeu la més... Tu comptes també. Aixequeu la més fort. Molt bé. Com s'aixeca més fort una mà, no? És una bona pregunta.

0: La música de Vir... de la Vir.
1: Un dia que vaig escriure aquesta cançó.
0: La Oc Déu, aquesta artista que val molt la pena. Tenia molta curiositat per veure com sonava en directe, perquè en disc sona sempre molt bé gràcies a les produccions de, del Peter Party, però ara sabem ja com sona també Oc Déu en directe, perquè us l'oferim a ICAT.

qui ets tu? Estem ballant i sento un déjà vu. Veig de lluny, ja conec totes les cares, però com tu, ningú. T'he perdut per dins tu, vaig a fora fer-ne el dur.

0: Moltes gràcies.
1: I ara ve una cançó que ens agrada especialment fer-la a l'estiu, perquè és una nadala. Llavors, amb aquesta cosa de vora el foc, pensem, hòstia, Sant Joan queda com relativament a prop, no? Llavors, en algun moment haureu de cantar una miqueta vora el foc, vora el foc, imaginem Sant Joan i ja està. Estem dintríssim, no? Perfecte, let's go.

0: Propera parada, Cubelles. Pròxima parada, Cubelles.
1: I aquesta és la cançó que dona títol al nostre primer àlbum, que es diu 08880, que és el codi postal del meu poble, que és Cubelles. Xarot per Cubelles! A veure, sé que no el coneixeu, però podeu fer una miqueta més fort. Xarot per...

Doncs així sona la música de Oc Déu, aquesta artista de Cubelles, Birs Martos, amb la producció de Peter Party, presentant les cançons, sobretot de l'últim disc, Gràcies, molt amable, fins aviat, que es va publicar a l'octubre. Però també algunes cançons anteriors del seu disc 08880 i dels senzills que ha anat publicant. I encara estarem una estona més amb vosaltres. Som els d'ICAT, des del Festival Cruïlla, al Parc del Fòrum de Barcelona, on encara hi ha molta música aquí en aquest recinte per davant. Nosaltres avui ho deixarem aquí. Això sí, encara tenim per davant una bona estona més de Oc Déu en directe.

una altra oportunitat. Ho haureu de fer més fort perquè aquí està sonant molt fort.

0: Punk, soul, R&B, tocs de reggae, tocs de pop electrònic i també molta música orgànica. Amb aquests ingredients, la producció de Peter Party doncs, ha construït tota una carrera a Ogdeu, ja amb dos discos al mercat, i així sonava en aquest concert que s'ha fet fa ben poca estona aquí al recinte del Parc del Fòrum, seu del Cruïlla. Nosaltres avui ho deixarem aquí, els Dicat ja pleguem. Això sí, volia dir-vos que avui hi ha moltíssima més música al Parc del Fòrum, que ningú es pensi que s'acaba aquí el festival, eh? Si esteu de camí, no, val la pena que vingueu, que encara queden concerts destacats en la jornada d'avui. I els Dicat hi tornarem demà per fer una última transmissió des del Parc del Fòrum, des del Cruïlla, una única transmissió amb un sol concert, els Pets. I és que aquesta banda mítica del rock català està celebrant el seu 40è aniversari i nosaltres no ens ho volem perdre, ni nosaltres ni a la gent que segur que demà vindrà a primera hora per assistir a aquest concert, i esperem que tampoc vosaltres, els oients Dicat. Així que ens retrobarem demà al Parc del Fòrum en directe amb els Pets. Serà a partir de 6:45 de la tarda. 6:45 demà, els Pets, amb aquesta gira d'aniversari. Nosaltres, doncs, per avui sí que ja ho deixem aquí. Donem les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta transmissió, que no és poca. Josep Fons, David Mendoza, tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, la Rosa Massaguer, també al Fòrum amb la producció. Avui ens han acompanyat el control de ICAT, Diego Monroy i Ricard Portal. Com no, gràcies també, com sempre, als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer. Demà hi tornem, eh? Aquí us esperem tots a 6:45 per una nova actuació del Cruïlla demà als Pets. A reveure!
1: Les nits de divendres i Cat Party.

les nits de divendres i Cat Party.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: He buscat moltes solteres d'aquí i d'allà, però no t'he trobat. Diuen que ja no estàs amb aquell cabron, ara balles.

0: la lliga regional, mama.
1: He buscat moltes solteres d'aquí i d'allà, però no t'he trobat.
2: ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!